Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. You could go down.

Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que

0: de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola bé, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
6: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències

0: Competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaraciones a Europa Press.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
1: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
4: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
5: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
6: Que possiblement... Això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
5: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
7: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
5: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
8: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
5: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les quatre colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
9: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
10: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
11: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
12: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
13: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
9: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central, i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà, però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
15: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
16: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
17: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
18: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
19: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
18: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
20: Tinc una petita botiga.
18: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
21: Chaque dimanche.
22: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
18: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
23: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
18: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
3: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
2: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
1: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Balde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Balde marxi.
4: I'm not asking him to leave.
6: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut a Elx.
3: Trescat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
24: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
25: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
5: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la Nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a dos contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a dos del Liverpool al camp del Newcastle.
3: 3CAT Info.
1: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
7: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:15. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
8: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semi en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
1: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
3: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
9: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
10: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
11: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
12: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
13: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
25: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponint canciones de verano.
14: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
15: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijó.
16: El senyor president del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
15: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
17: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
19: Esté tumbado a la bartola en la playa.
20: En su hamaca, con sus bermudas.
15: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
21: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
15: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
21: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
15: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
26: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
15: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
26: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
15: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
27: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
2: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc.
18: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
24: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
28: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7, 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
29: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
7: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
7: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
8: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
9: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
8: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
9: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
8: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
10: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
8: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
11: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
12: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
3: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
13: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
3: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
14: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
16: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
14: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
17: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
14: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
3: 3Cat Info.
14: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
2: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
14: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
4: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
14: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
5: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
14: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
3: Trescatinfo.
14: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
15: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
14: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
14: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tennis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
3: 3CAT Info.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de protecció civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Bon pensava dia. Que anaves a rectificar alguna cosa del temps. Dic, ui, ui, no he dit res encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana.
0: Sí,
1: cert. Que encara ens queda un dia.
0: Tens tota la raó. Què ens expliques, a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. Bé, al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central.

0: rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
1: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també al Penedès i també a les Terres de l'Ebre.
2: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes i mobiliari especialment a la platja.
3: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: És el que deien els alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell, dos municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i, sobretot, per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre, sobretot de manera estructural, per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més, es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molino, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
5: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: És Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu, a poc, i això vol dir que queden 2 setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si ho recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit, la mort de 2 nens i 9 persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna 3 persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, ja havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid. Ja ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Bitàcora Esportiva, amb la Laia Tudera, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
6: Tradició, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: 0-5 del Barça i el camp de l'Els, dos gols de Fermín, un de Adeyemi i dos també de Rafinha.
1: Com jugador empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la Liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
2: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap a
3: l'estidor. Quina imatge, Quina imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors i li llencen ara una samarreta.
2: Era una bufanda.
3: I ell s'immuta. Sol marxant cap al túnel.
2: La imatge és molt significativa. Tota
0: l'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores.

Karol G amb altres artistes com Sebastián Yatra i Miguel Bosé han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa.

0: Bad Bunny ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns. 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 8. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat al Pol. I alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de... Avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades, sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montse Mir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha recordat que les competències sanitàries són del govern de Ceuta i en tot cas considera la proposta desproporcionada i injustificada pels pocs casos detectats.
0: Un quart i un minut de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home dissabte a la nit a la Ràpita, al Montsià.
4: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van anar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Un projectil.
1: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat els Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
0: Detingut.
2: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
0: Condemna.
1: L'Ajuntament del Picat, al Segrià, les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
2: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
4: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Castració química.
1: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
2: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet.
0: I continua.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
2: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Vladimir Zelensky assegura que Vladimir Putin vol recordar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Amenaça.
4: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
1: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
0: Ara mateix són les 7:20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
4: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no. El primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
0: Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2021. 22 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Oficis artesans.
1: Es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Maria Rovira.
14: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
15: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
14: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Busca relleu.
3: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
0: Joaquim Albalater.
16: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
17: No busquem a ningú, sinó que, sí, que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
18: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens l'hem estimat molt, creiem que per això portem tots, sí, aquests anys.
16: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'acaba.
4: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
0: Prada, Laura Bertran.
19: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
19: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
21: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
19: Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 24 minuts i una altra que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Com ho portes tu?
22: Molt bé.
0: Sí?
22: Molt bé.
0: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al Camp de l'Elx.
22: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Dellemi, Rafinha capità blaugrana.
23: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
22: Alerta vermella. Gavi es va lesionar el genoll. Avui li faran proves per saber la base exacta de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
24: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però, com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
25: I think we will make a MRI and then we'll see.
22: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Dellemi i Lamin per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon va acabar fent dues assistències, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar la lateral esquerra, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
0: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
22: Aquest és el moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
26: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
22: El president insisteix que el jugador continuarà al Club Matalassé. També a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló, i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. Amb el PSG 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo, 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
27: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
28: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
29: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
11: I per què?
30: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
28: Comencem.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat, va ser el...
31: 30.822, 30822 i la sèrie la 28.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
32: We intend to deliver.
33: Què?
0: Presidenta, bon dia.
34: Sí.
35: Acostis el micro.
34: Sí.
0: Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
34: Per el Groenland de Trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres.
35: Sí. Jo no sé què dir.
0: Sí. Aviam, jo pel que he entès, eh? Sí. En primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump pel que fa a Groenlàndia.
35: Sí, bueno, però més enllà de la condemna, Úrsula...
34: Jo, Úrsula, no Úrsula. Oh, no, hi ha Úrsula, doncs parla amb jo no de tu, hi ha Úrsula.
35: Què he dit ara?
0: Que jo, de nou, el que he entès, sí, que no li digui Úrsula seques, que no és amiga teva.
35: Estic d'acord. Doncs perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonyessi de veritat?
0: Sí.
35: Alguna cosa? Declaració. És
33: probable que tenia comissió de... Acerca el micro a la boca.
0: Això.
35: Sí. Aquesta
0: setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
35: Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
34: Verano.
35: Per l'estiu.
34: Verano. Sí. Te paga portes de la putana per a l'etapa de zona d'Europa, paixos. Sí.
35: Què diu, Freddy?
0: Que després cada país farà les seves aportacions.
34: Christmas is the common de proposition.
0: I pels vols de Nadal es posaran en comú totes les propostes.
35: Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
0: Amb això arribarem a 8:15.

0: Hola. Ay, sí, que no te voy a entrar, jopé.
1: Un dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijóo vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
3: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols a Dei i s'ha estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32 minuts, Tomàs Molina, què tenim avui?
4: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistirà també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura amb tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
1: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 7:45, ho farà finalment a les 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
1: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident que talla dos carrils. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona, i a Barcelona, ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
1: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
7: A banda d'aquest 0-5 del Barça al Camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez es cridassat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. El club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit. I a segona, empat a 0 del Sabadell al Camp del Castelló.
1: 4 minuts passen ara de 7:45. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat Nebrera, Assumpta Escar, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Un altre que torna. Jurado, com estàs?
8: Què tal? Bon dia.
1: Com ho portes tu?
8: Jo diria il·lusió i tristesa pers iguals. Clavades.
1: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
8: Molt bon dia.
1: Què tenim avui, va?
8: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraz que clava el primer cop, llegim a La Vanguardia.
9: A la premsa esportiva, van davant el títol a Mundo Deportivo, maneta de campió, diu l'esport.
8: Més allà del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres. altres punts.
9: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
8: El periòdico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
9: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte genovès.
8: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual governi qui governi cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
9: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
8: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periòdico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
9: Ha estat lamenta 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
8: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
9: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
8: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
1: 6 minuts passen de 2:15, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sushi transportat al bagul d'una moto. Què pot anar malament?
0: Agents de paisà de la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment, van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diario Sur.
1: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
0: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura, que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades, ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé què és ser atropellat per una d'aquestes bèsties. Ho explica La Razón.
1: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes. OnlyMarms, es deia allò, no?
0: Ah, exacte, recordem-ho. Sí. Vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes, davant la falta de fons, van decidir obrir un compte a OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de la transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim al Diario Punès.
1: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les celles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a preocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells, doncs, tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita de l'estranger des que va prendre possessió al càrrec, i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya, l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansió informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
7: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5 que fa oblidar que l'equip necessita un nou. Una estrena en moda campió, remarca el Mundo Deportivo.

Periódico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc, que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

0: Per La Vanguardia és un Barça que vola. Pel diari Marca, l'equip és una màquina de fer gols. El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Elx, escriu Ramon Besa, amb un Gordon generós, un Rafinha versàtil i amb un Lamine que fa d'espectador. El Mundo Deportivo també parla de Julián Álvarez. Divorci total amb l'Atlètic de Madrid, d'un Julián xiulat al Metropolitano, publica l'Esport. Sergi Pàmies a La Vanguardia diu que els experts en trigonometria de mercat apunten que Julián acabarà jugant al Barça. Una trigonometria que no es preveu fàcil.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
5: Margaret Qualley, l'actriu de La Sustància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premiere de la seva nova pel·lícula, La Constelación del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies, sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella, com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà? Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pèl.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
7: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i el
11: Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: 3:45, matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
4: Vinga, els aniversaris. Qui fa anys avui?
13: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Green, que em fa, què diries?
4: Ha de ser com...
13: El Ron.
4: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe. Però no sé quants en té el Radcliffe, digue'm. 40?
13: 38.
4: I mira.
13: Vinga,
4: mira.
13: Seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris. Què em fa?
4: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
13: No, no, tira amunt, tu.
4: Sí, 50.
13: 65.
4: Ah, mira, és que admeto que no el visualitzo ara mateix.
13: Sí, segur. Sí. Segur, i ara faim un Google i ara veurem com el visualitzem ràpid.
4: Sí.
13: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
4: Pablo Coelho, 70?
13: 79.
4: Mira,
13: i acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
4: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això ho he vist abans, però no recordo. 90?
13: No, 94.
4: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys aquí el Joaquim Carbó. A tots, però el Carbó ens fa més il·lusió. El Santoral, Marta.
13: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Tolomeu i Sant Romà.
4: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
14: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Bonaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
4: I a la recomanació del dia, la Cèlia Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
15: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
4: 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
16: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
17: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
18: No el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
19: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos, als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
20: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
21: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nuestro país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
4: Aquests són els sons de matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
22: Algú en el lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja escalfa motors.
4: Forestal.
22: Relatiu o pertanyent als boscos, hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Maneta.
22: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entosous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor que un rellotge en el seu debut.
4: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
23: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra. Entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
4: 112.
23: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
4: 500.000.
23: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mac, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
4: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts, i de fet està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
24: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Coma-ruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
4: A la segona imatge veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant, en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
24: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quants són menors d'edat?
4: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
24: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gestos clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat que va viure el jugador argentí en el primer partit a casa després de dir en públic que volia abandonar el club matalasser. Mentre els seus companys agraïen l'afició al suport rebut durant el partit contra el Villarreal, Julián va acaparar tota l'atenció marxant tot sol al
0: vestit. Diuen que van més d'hora avui.
4: Parlarem d'aquestes escenes i d'altres que hem vist en aquesta jornada de Lliga avui a l'Àgora Esportiva. D'aquí una horeta, una mica menys, farem l'Àgora, diguem-ne, convencional, però a partir de 10:15, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Besa, la Carme Barceló i la Laia Tudel. De moment, però, quan falten 7 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Corado. Protecció Civil manté l'alerta per la pluja intensa que s'espera avui a Catalunya en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
4: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
22: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
3: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
4: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els programes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
1: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
4: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
22: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
21: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
22: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals a cadascun dels dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
4: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa, investiguen la mort violenta d'un home aquest cap de setmana a la Ràpita, al Montsià.
22: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada.
4: I el Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el debut a la Lliga.
1: Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana.
5: Tornem a parlar d'inestabilitat avui, aquest matí, amb aquests ruixats que tornen a guanyar terreny a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i que, al llarg també del matí, podran afectar alguns punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, però, aquests ruixats guanyaran terreny i intensitat. Seran freqüents, sobretot, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona, i de fet durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura amb tendència a pujar dimecres. Serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
4: 4 minuts falten ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha 2 carrils tallats per un accident a l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació, i a l'àrea de Barcelona cues a les rondes. La ronda dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
4: Gràcies, Mariluz García. dia. I el transport públic, actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
0: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable.
7: Gràcies.
0: Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minuts de res, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-0609, al 636-36-0609, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bones, sóc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia. When you...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aturats a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona, on hi ha un sol carril obert per un vehicle avariat. A l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per obres i ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta.
1: Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 aspirants a ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica. I la sèrie Tota la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurrant un hombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit.
3: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça s'estrena...

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dilluns 24 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Nova normativa per regular l'ús dels patinets elèctrics. La nova ordenança de mobilitat regula la circulació dels vehicles de mobilitat personal i preveu sancions fins a 1.000 euros per conductes inadequades. Aquest estiu, la policia local ha registrat 20 accidents, més de 200 denúncies i ha retirat 60 patinets de la via pública. Millores en diferents punts de la via pública. Els equips de manteniment han realitzat 14 actuacions entre el 10 i el 21 d'agost. Entre les intervencions destaca la renovació de la senyalització LED del pas de vianants de la Ronda Ramon Otero Pedrallo, que permet reforçar la visibilitat i la seguretat. I a l'agenda prèvia de demà, a les 7 de la tarda, la Biblioplatja proposa una nova sessió de dimarts astronòmics amb l'activitat Avui mirem la Lluna, a càrrec de Fora d'Òrbita. També demà comença el Campionat d'Espanya de patí a vela 2026 amb les primeres regates de vela lleugera. Al vespre, a 9:15, el Pal Market de la plaça de les Palmeres acull un nou Impro Show. I fins aquí el Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
0: Castelldefels avui. Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia! Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta, aquí a Ràdio Castelldefels. Us acompanyarem fins les 10 del matí en aquest dilluns 24 d'agost. Un dilluns especial perquè encarem ja la recta final del mes i ens trobem davant del penúltim dilluns d'aquest agost que a poc va deixant enrere les vacances per començar a mirar cap al retorn a la rutina de moltes famílies, estudiants i treballadors. Com sempre, us proposem dues hores de ràdio de proximitat, d'actualitat, d'informació i servei i de totes aquelles qüestions que formen part del dia a dia de la nostra ciutat. Ja sabeu que és un programa pensat per començar el matí ben informats, amb temps per escoltar, reflexionar i conèixer doncs, aquestes iniciatives que afecten directament a la ciutadania a Castelldefels. Com tots els dies, el control tècnic ens acompanya

0: Acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. I durant el programa d'avui doncs, tindrem diverses coses per parlar. Primer de tot parlarem del carnet jove, d'una eina que continua oferint oportunitats, avantatges i descomptes per als joves de Catalunya i justament també aquí a Castelldefels. Aquesta continua sent una iniciativa que porta oberta a múltiples serveis per una generació doncs, que sovint necessita doncs, tenir un vincle més proper amb el que és el comerç de proximitat de la nostra ciutat. També ens fixarem doncs, en una altra qüestió i és que parlarem de la nova web vinculada al control de l'activitat aeronàutica que ha posat en marxa l'OMSICA a la web de l'Ajuntament. I bueno, veurem doncs, que és una eina que busca doncs, apropar aquestes dades a la ciutadania doncs, perquè qualsevol persona pugui conèixer doncs, d'una manera més clara i accessible doncs, informació de, doncs, que fins ara doncs, era més difícil consultar. I precisament doncs, amb aquesta realitat doncs, també escoltarem algunes de les declaracions i opinions d'experts sobre la preocupació que ja cada vegada ocupa més espai, no? Que és el tema dels efectes del soroll sobre la salut. I també doncs, dins del programa veurem doncs, aquestes millores, petites millores que ens han anat fent a Castelldefels al llarg d'aquests dies, al mes d'agost, i farem un repàs d'aquestes millores a l'espai públic. Ja sabeu que aquestes són actuacions que no són gaire grans o que no acostumen a protagonitzar grans titulars, però que formen part de la qualitat de vida de la ciutat i que a poc doncs, fan de Castelldefels que sigui més agradable per viure-hi. I com cada matí doncs, estarem pendents del cel a veure què passa amb el clima que ens espera, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. I veurem doncs, si la calor continuarà sent protagonista i quina és la previsió doncs, que tenim per aquestes hores i per aquests dies. En definitiva, avui tenim per endavant un dilluns doncs, carregat d'informació sobre la joventut, la transparència informativa, el soroll, salut i qualitat urbana. Així doncs, quedeu-vos amb nosaltres perquè durant aquestes pròximes dues hores repassarem tota l'actualitat i escoltarem doncs, què és el que tenim preparat doncs, per aquesta setmana. Així doncs, comencem.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament com hem comentat a l'inici, avui doncs, recuperem aquesta iniciativa que busca doncs, posar en contacte dues realitats que és, i que tenen molt a veure doncs, amb el dia a dia de la nostra ciutat, que és el jovent i el comerç de proximitat. I és que estem parlant doncs, del Carnet Jove de Castelldefels, un projecte que ha estat impulsat per àrees municipals de comerç i joventut amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut que permet doncs, als joves titulats del carnet trobar descomptes i avantatges en comerços i establiments de la ciutat. Però perquè aquesta xarxa doncs, pugui créixer, també es necessita la participació dels negocis locals. I és per això doncs, que l'Ajuntament encara manté oberta la campanya per tal de que nous establiments de la nostra ciutat doncs, hi puguin adherir sense cap cost. L'únic que han de fer aquests comerços és doncs, oferir algun tipus d'avantatge o algun tipus de descompte doncs, a aquells titulars del carnet jove per tal doncs, de poder-se adherir a aquesta xarxa. Justament la tècnica de l'Ajuntament, tècnica de comerç de l'Ajuntament, Vilma Bianchi, va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i amb una conversa amb la nostra companya Anna López ens va explicar com funciona aquesta adhesió i què pot aportar als establiments. L'escoltem.
1: Bueno, la campanya és muy sencilla, és sumar-nos al carnet jove de Castelldefels i que los comerciantes ganen visibilidad y dar también un descuento, digamos una adhesión de responsabilidad social hacia los jóvenes, un descuento del 10% bueno, a esta amplia red que es Carnet Jove de Catalunya.
0: I és que formar part del carnet jove local no significa només oferir descompte. Els comerços adherits tenen també visibilitat a l'aplicació i al web del carnet jove. Així doncs, apareixen en els canals de difusió de la iniciativa i poden arribar a un públic més jove que busca precisament aquest tipus d'avantatges. I aquesta és una de les raons per les quals alguns comerços de la ciutat ja s'han decidit sumar-hi. Entre ells hi ha Serena Boutique, que va veure en aquesta proposta una oportunitat per donar-se a conèixer entre el públic jove i al mateix temps doncs, apostar doncs, pel consum de proximitat. La seva responsable, Sandra Pérez, va estar també aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i en una conversa també amb la nostra companya Anna López va explicar doncs, quin va ser el motiu per al qual va decidir adherir-se al projecte. L'escoltem.
2: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita que nos iban para darnos a conocer. Pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local. Y entonces, pues oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
0: I a més, des de l'establiment, la nostra companya Sandra Pérez doncs, ens explicava que la participació ja ha permès notar una resposta positiva i també l'arribada de nous clients. Escoltem com ens ho detallava.
2: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final, yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven, al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante, está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir, habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
0: Actualment hi ha una trentena d'establiments de Castelldefels que ja formen part d'aquesta xarxa, però l'objectiu doncs, és continuar ampliant-la. Des de l'Ajuntament ens expliquen doncs, que cada vegada són més els negocis interessats en incorporar-se al projecte. Així, doncs, escoltem com ens ho explicava la Vilma Bianchi, aquesta acceptació de la campanya per part del comerç de la ciutat.
1: Nosotros partimos, digamos, tenemos que entender que el Carnet Jove empezó con Carnet Jove Cataluña, luego empezó con los Carnet Jove propios de cada comunidad, como dice Sandra, para promover la proximidad. Y la respuesta ha sido positiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta en esto es que, claro, todas las campañas que hace Carnet Jove tiene un público muy segmentado, que es la gente que tiene Carnet Jove, que no es eterno. Entonces, claro, tú en realidad te apuntas y estás teniendo una visibilidad y estás llegando a un público que de otra manera tendrías que tener un equipo de marketing. Entonces, nosotros cada año vamos adhiriendo gente poco a poco y los resultados son como este, como el de Sandra, ¿no? Una tienda que, digamos, que ha abierto en un lugar donde había otra tienda, donde ella realmente lo que quiere es eso, que lleguen y que entren a tu tienda. Ya después sabemos que nuestro tejido comercial es excelente en cercanía, en proximidad, en conocer al cliente. Y la verdad que, bueno, que los animamos a todos. Es verdad que, claro, nos encantaría tener todo el pueblo, pero bueno, sabemos que el trabajo es poco a poco.
0: I aquí hi ha també la segona part de la iniciativa, perquè el Carnet Jove local no busca únicament que els joves obtinguin descomptes, sinó que també mantinguin doncs, una relació més directa amb els comerços i també amb els serveis de la seva pròpia ciutat. És una manera doncs, de fomentar el consum de proximitat, però també de reforçar aquest vincle amb Castelldefels i donar visibilitat a un teixit comercial que forma part doncs, de la vida quotidiana dels barris. I aquesta és precisament una de les qüestions que va destacar Sandra Pérez des de la seva experiència com a comerciant de Serena Boutique. L'escoltem.
2: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa... O sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas. Esto es una manera también de que la gente joven, pues, venga, que pase ahí un ratito, que se pruebe, qué tal. ¿Sabes? O sea, no sé, yo creo que el comercio local es importante, no se puede perder. Venimos de una generación que lo hemos vivido, lo hemos tenido, y la gente joven de ahora eso no lo ha tenido, no lo ha vivido. Entonces sería una pena perder todas las tiendas que tenemos en el pueblo.
0: I les xifres doncs, ajuden a entendre el potencial que té aquesta xarxa, perquè actualment el Carnet Jove de Castelldefels compta amb 3.864 titulars, que és aproximadament un 27% de la població jove del municipi. Aquests joves ja disposen d'una trentena d'avantatges locals en àmbits tan diversos com la salut, la formació, la tecnologia, l'esport, el lleure, el turisme o la mobilitat. I us recordem doncs, que el Carnet Jove és per joves d'entre 18 i 30 anys i es pot portar en format digital a través de la pròpia aplicació del Carnet Jove amb les mateixes condicions doncs, del Carnet Jove de Catalunya. I també us volem recordar doncs, que per als establiments aquesta incorporació és gratuïta i permet, a més, oferir un avantatge per als joves i formar part d'una xarxa que també els dona visibilitat i els pot ajudar a captar doncs, aquesta captar nous clients i fidelitzar-los. Per tant, aquesta iniciativa doncs, continua oberta tant al jovent que vulgui aprofitar aquests avantatges com per als comerços que vulguin sumar-s'hi. Al final de tot, doncs, la idea és molt senzilla, ja que el Carnet Jove el que serveix és per descobrir comerços, serveis i oportunitats sense sortir de la nostra ciutat i això doncs, fa que es reforci doncs, aquesta relació entre el jovent, la ciutat i apostant doncs, alhora doncs, pel comerç de proximitat.
3: Castelldefels desperta.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres d'aquest dilluns. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. I per això avui tenim a Sílvia del Amo. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha problemes a la 2, a Castellbisbal, en sentit Lleida, on han topat dos vehicles sense ferits, hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Una altra avaria, en aquest cas la P7 a Tarragona, provoca lentitud en sentit Barcelona, i a l'àrea metropolitana destaquem, per exemple, la P7, problemes a Barberà en sentit Tarragona, però en canvi de moment els accessos sud no hi ha lentitud, i on sí, encara no, però han començat ja les aturades a la B10 i la B20, ronda del litoral i ronda de dalt, en sentit Llobregat, per tant, demanar-vos molta cautela. Que tingueu molt bon dia.
0: Igualment, Sílvia del Amo, que tinguis molt bon dia.
1: Gràcies.

0: Doncs ara que hem agafat aquest fil de transport i mobilitat, parlarem d'una actuació doncs, que afectarà directament a l'aparcament a la zona de la Muntanyeta. I això és perquè a partir de l'1 de setembre l'Ajuntament de Castelldefels posarà en funcionament una nova zona d'estacionament regulat als carrers de l'entorn del futur cap de la Muntanyeta. En principi, l'objectiu és ordenar l'aparcament i, sobretot, doncs, garantir que els veïns i veïnes de la zona doncs, puguin disposar d'aquestes places, justament a l'hora que es facilita la rotació dels vehicles davant de l'increment de mobilitat que previsiblement es generarà doncs, d'aquesta posada en funcionament del nou centre sanitari. En total ja es preveu que es crearan més de 300 places regulades. La major part d'aquestes 300 places regulades seran de zona verda, pensada doncs, principalment pels residents, i una quarantena seran de zona blava, especialment justament a tocar del nou cap. La zona blava se situarà a l'Avinguda Lluís Companys entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta. I pel que fa a la zona verda, doncs afectarà l'Avinguda Lluís Companys entre el Doctor Trueta i l'Avinguda Primer de Maig i també la Rambla Josep Tarradellas en aquest mateix àmbit. Us recordem doncs, que la regulació funcionarà de dilluns a divendres de 9 del matí fins les 2 del migdia. I després per la tarda de 5 fins les 8 del vespre. Però això serà de dilluns a divendres, perquè després els dissabtes només estarà operatiu i actiu durant el matí, que serà de 9 a 2 del migdia. I després, doncs, dissabtes a la tarda i els diumenges, l'estacionament doncs, serà totalment gratuït. I atenció, perquè en el cas de la zona verda, els residents empadronats a Castelldefels que tributin l'import de circulació al municipi doncs, podran estacionar-hi gratuïtament, sempre que compleixin doncs, les condicions establertes. A més, com a novetat, doncs, no hauran de treure tiquet i això és perquè la matrícula estarà registrada a la base de dades municipal. Si doncs el revisor que passi doncs, podrà fer les comprovacions pertinents justament des de la màquina que porta amb ell per poder comprovar doncs, que, no hi ha, que està dins d'aquest registre. Per la resta d'usuaris, doncs, s'aplicaran les tarifes que ja funcionen actualment a la zona centre, que els preus van des dels 60 cèntims per 10 minuts fins als 4 euros doncs, per l'estada màxima de 90 minuts. Aquesta mesura, per tant, el que busca realment és anticipar-se a l'augment de mobilitat associat doncs, a aquest nou CAP i així doncs, intentar equilibrar doncs, les necessitats dels veïns i les veïnes i els usuaris del centre sanitari i també doncs, la resta de persones que es desplacin per aquest sector de la ciutat. Així, doncs, us recordem, a partir de l'1 de setembre, doncs, la Muntanyeta incorporarà aquesta nova regulació d'aparcament.
1: Castelldefels desperta.

Doncs ara també us volíem recordar doncs, que l'Ajuntament ha regulat l'ús dels patinets elèctrics doncs, per garantir una seguretat viària. Això ja va tenir lloc en el ple del passat mes de juliol, que es va aprovar definitivament aquesta ordenança de mobilitat. Doncs aquesta ordenança inclou doncs, sobretot un... inclou doncs, el que serien unes sancions per comportaments indeguts a tots aquells conductors dels vehicles de mobilitat personal. Perquè ja aquest estiu ja s'han produït 20 accidents i s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 patinets. És per això doncs, que ara mateix el que és l'Ajuntament està fent arribar doncs, el que és una campanya per fer una campanya de civisme a través doncs, de diferents medis i ho fa doncs, amb un claim que seria Castelldefels amb ser de civisme.

0: I l'objectiu en realitat és clarificar per on es pot aquesta campanya, el que té com a clarificació és per on poden circular aquests vehicles i establir doncs, aquestes condicions que permetin millorar aquesta seguretat viària tant pels viandants com per les persones que utilitzen aquests vehicles de mobilitat personal. La nova ordenança el que prohibeix és circular amb els patinets per les voreres, per les zones de vianants, així com les vies interurbanes, autopistes, autovies, travesseres i túnels urbans. També us recordem, si sou usuaris d'aquest medi de transport de mobilitat privada, doncs que queda prohibit utilitzar el telèfon mòbil o auriculars mentre es condueix. I també recordar-vos que transportar una altra persona en aquests vehicles que són només d'una plaça està totalment prohibit. I recordem que necessiteu utilitzar aquests elements de visibilitat necessaris justament al capvespre o a l'alba o en situacions de visibilitat reduïda. Us recordem que la normativa també contempla un règim de sancions i en els casos més greus pot arribar als 1.000 euros. I també la policia local pot retirar un d'aquests vehicles de mobilitat privada de la via pública i traslladar-lo al dipòsit municipal quan es donin les determinades circumstàncies, com dificultar la circulació, causar danys al mobiliari urbà o bé no disposar de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria. I justament aquesta regulació arriba en el moment en què la policia local alerta aquest increment de la sinistralitat relacionada amb aquests vehicles, perquè durant l'estiu s'han enregistrat 20 accidents amb aquests vehicles i ja s'han interposat més de 200 denúncies. I de la via pública, a més, s'han retirat 60 patinets. Aquestes són unes dades especialment rellevants si tenim en compte que, segons la policia local, gairebé 9 de cada 10 accidents amb vehicles de mobilitat personal acaben amb alguna persona ferida i, en alguns casos, són de gravetat. Per tant, la nova ordenança no només busca posar ordre sobre l'ús dels patinets i altres vehicles de mobilitat privada, sinó que també dona una resposta a una realitat que cada vegada té més presència als carrers de Castelldefels i són més vehicles d'aquest tipus, no? Aquests patinets elèctrics o de mobilitat personal, que també se li diu. Però també és una necessitat de garantir aquesta convivència segura entre aquests usuaris, els viandants i també la resta de vehicles.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara, que en aquesta hora, com és ja costum, és el moment de conèixer quin temps és el que ens espera. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Al sud del país, a hores d'ara, ja està força ennuvolat i a partir de mig matí es començarà a tapar la franja de l'oest del país i a poc, a mesura que vagi avançant el matí, s'anirà tapant bona part de Catalunya. Avui s'esperen ruixats a partir del migdia, que començaran pel Pirineu Occidental i a poc s'aniran desplaçant cap a l'est i afectaran bona part de la meitat nord del país. Però tot i així, també s'espera que afectin altres punts, com ara punts del prelitoral o també algun punt del litoral. Caldran en compte perquè s'ha més un avís d'intensitat de pluja. S'espera que aquests ruixats puguin descarregar amb una intensitat de fins a 20 litres en mitja hora i a més aniran acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violent, especialment de pedra. Cal destacar que la pedra podrà ser grossa, és a dir, amb diàmetre superior als 2 centímetres, o també podrà ser molt grossa, és a dir, amb diàmetre superior als 5 centímetres. Per tant, caldrà precaució i anar seguint la situació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I ara us volíem fer un recordatori important doncs, per totes aquelles persones que encara no han aprofitat els serveis de la deixalleria del municipi. I és que encara som a temps doncs, d'obtenir una reducció de la taxa de residus de cara a aquest any. Perquè els veïns i veïnes de Castelldefels poden continuar fent aportacions fins a aquest dia 31 d'agost. És a dir, estem en els últims dies, l'última setmana, doncs, per poder fer aportacions i rebre doncs, un descompte per la taxa de residus d'aquest any. Us recordem doncs, que aquelles aportacions que feu a partir de l'1 de setembre aniran ja de cara a la reducció de la taxa de residus de cara a l'any vinent. I us parlem doncs, que podeu fer servir la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries. Aquests són serveis pensats precisament doncs, per facilitar la correcta separació d'aquells residus doncs, que no corresponen als contenidors convencionals del carrer. Per tant, doncs, aquests últims dies d'agost doncs, poden ser un bon moment doncs, per fer una mica d'ordre a casa, revisar aquells materials que tenim pendents de portar a la deixalleria i aprofitar el servei que ens quedi més a prop o que s'adapti millor a les nostres necessitats. I és que el sistema de reduccions de la taxa doncs, busca també incentivar justament aquests hàbits. Perquè no es tracta només de desfer-nos d'un residu, sinó de fer-ho pel circuit adequat, perquè molts d'aquests materials poden ser tractats, recuperats o bé reciclats posteriorment. A més, cal tenir present que el calendari doncs justament canvia quan comença el mes de setembre. Com us hem comentat, les aportacions que es facin a partir de l'1 de setembre ja quedaran vinculades al període corresponent a les reduccions de la taxa de residus de 2027. Així que si teniu pendent doncs, fer alguna aportació o voleu que compti per aquest exercici, encara teniu aquests dies per fer-ho. I precisament parlant doncs, de la separació de residus, doncs, aquests dies també hi ha una novetat que ja s'està fent visible als carrers de Castelldefels i ha sigut aquesta renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits de la llar. Durant la segona quinzena de juliol es va completar aquesta primera fase de renovació amb la retirada dels antics contenidors i la instal·lació d'aquests nous models. Visualment, els nous contenidors s'integren més amb la resta d'elements de recollida selectiva de la ciutat, però hi ha una característica que continua fent fàcilment identificable i és aquesta part de color taronja que fa que els puguem distingir sense cap problema. I aquesta renovació de la imatge no és l'únic canvi que en tenim i això és perquè el servei també creix i també incorpora 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris de la ciutat. D'aquesta manera, doncs, Castelldefels passarà de tenir 45 punts de recollida a 67. Això significa una ampliació del 55%. I la idea en aquest cas és facilitar l'accés al servei i evitar doncs, que la distància sigui un obstacle a l'hora de separar correctament aquest tipus de residu. Perquè la roba que ja no fem servir doncs, no ha d'acabar necessàriament al contenidor gris. Una peça que ja no ens serveix pot continuar tenint valor. Si aquesta peça de roba es troba en bones condicions, pot ser reutilitzada i arribar a una altra persona. I quan això ja no és possible, els materials tèxtils poden entrar en processos de reciclatge i recuperar-ne aquestes fibres. I amb això, amb aquestes fibres, utilitzar-les en la fabricació de nous productes. Per tant, aquesta és una qüestió molt vinculada al concepte d'economia circular, que intenta aprofitar els materials que tenim durant el màxim temps possible i reduir la quantitat de residus que acabem generant entre tots. I això també ens porta a una idea senzilla, que és, abans de llançar qualsevol peça de roba, realment l'hem deixat d'utilitzar? No té la mateixa utilitat o simplement ja no la fem servir nosaltres? Perquè la veritat és que donar una segona vida a una peça també és una manera de reduir el consum de recursos i evitar que acabi convertida en un residu. I ara us volíem comentar que si voleu justament fer aportacions a la mini deixalleria, avui les mini deixalleries mòbils, com és costum, els dilluns no hi treballen. Però sí que és cert que teniu el que és la recollida de trastos vells i en aquest sentit el recorregut d'avui correspon a Bellamar, a Montbaix, que és a l'Avinguda Diagonal a la part baixa, i al barri del Centre. Recordeu que heu de deixar a partir de les 9 del vespre els trastos al carrer i fins les 11 de la nit. Així recordeu avui que és la mini deixalleria mòbil no està en funcionament perquè els dilluns descansa, però tenim diferents serveis i diferents punts de recollida a la ciutat. I sobretot, justament, tenim aquesta recollida de trastos vells al barri de Bellamar, al barri de Montmar Baix i també al barri del Centre. Ja us recordem que aquests petits gestos quotidians que sumats poden tenir un impacte molt important perquè portar cada residu al seu lloc i al lloc que li correspon fa que aprofitem els materials que encara poden tenir una segona vida i així reduir tant com sigui possible allò que acaba al contenidor de la resta. Us tornem a recordar que aquesta setmana és l'última setmana que en tenim per poder fer aportacions per reduir aquesta taxa d'escombraries i ho tenim fins al dia 31 d'agost i a partir de l'1 de setembre ja tindrà aquesta reducció, ja serà per la taxa de residus del 2027. Així amb aquest recordatori tanquem aquesta notícia per tal que us recordeu que fins aquest pròxim dilluns teniu aquest moment per fer aquestes aportacions.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament ara arribem ja al final de la nostra primera hora de Castelldefels Desperta. Però encara ens queda molt matí per davant. I sobretot doncs, tenim molts temes per continuar posant sobre la taula. I és que durant aquesta primera part del programa doncs, hem anat repassant diferents qüestions doncs, que tenen molt a veure amb el dia a dia de Castelldefels. Perquè hem començat doncs, parlant de mobilitat i convivència a l'espai públic. Concretament hem parlat de l'ús dels patinets elèctrics o com es diuen també els vehicles de mobilitat personal. I és que aquest és un tema que cada vegada té molt més presència als nostres carrers. Els patinets ja formen part de la mobilitat quotidiana de moltes persones. I precisament per això, perquè comparteixen l'espai amb vianants, bicicletes, vehicles i altres usuaris, doncs és important recordar doncs, quines són les normes que s'han de complir. També hem repassat avui doncs, aquest tema de les sancions associades doncs, a determinades conductes amb els patinets. Perquè també, més enllà de les multes, el que hi ha darrere és una qüestió de seguretat i de convivència. Ja sabeu que circular correctament, respectar els viandants i utilitzar els espais habilitats i complir les normes no és només evitar una sanció. És, sobretot, una manera doncs, de fer que diferents formes de mobilitat doncs, puguin conviure dins d'una mateixa ciutat. I justament aquest és un missatge que val molt la pena recordar, especialment durant l'estiu, quan hi ha més gent al carrer, més moviment i també més desplaçaments cap a la zona de platja. També hem estat parlant doncs, aquesta primera hora de residus i reciclatge, perquè, com us hem comentat fa uns minuts, teniu fins al dia 31 d'agost, o sigui, fins dilluns que ve, per fer una mica de neteja i endreçar a casa i doncs, a portar a les deixalleries i a les mini-deixalleries doncs, tots aquells productes que no es poden reciclar dins d'un mateix bueno, dels contenidors normals. I llavors amb això doncs, teniu aquesta... seria una reducció de la taxa de residus i us podeu beneficiar per aquest 2026. Ja a partir de totes les aportacions que feu a partir de l'1 de setembre, ja seran de cara a la reducció de taxes doncs, ja de cara de l'any vinent, al 2027. I és que una qüestió molt important, a vegades quan fem neteja a casa, doncs aprofitem aquests dies d'estiu, ens desfem d'aquests objectes i està molt bé doncs, saber on els hem de portar i com fer-ho. Ja sabeu que separar els residus no és una cosa ni una qüestió només de reciclatge. També significa doncs, evitar que determinats materials acabin al contenidor de la resta quan poden tenir un altre tractament i facilitar així doncs, la recuperació de materials i contribuir a la gestió més sostenible dels residus que generem. Per tant, recordeu, tenim temps fins al 31 d'agost per tramitar aquesta reducció. Per la taxa d'aquest 2026. I després, de cara al que feu justament a partir del dia 1 de setembre, ja de cara del 27. I també doncs, avui hem dedicat una part de la primera hora doncs, a parlar de joventut. Concretament hem estat parlant del carnet jove i de les oportunitats doncs, que ofereix als joves, però també una qüestió que va una mica més enllà i és la voluntat doncs, d'ampliar i reforçar aquesta xarxa local d'establiments vinculats al carnet jove. Hem estat sentint de Sandra Pérez, justament una de les persones que tenen un establiment aquí a Castelldefels, que és Serena Boutique, doncs que ens ha parlat doncs, que ella ja s'ha adherit justament a aquest tipus d'avantatges de la xarxa local i doncs, ja està veient doncs, canvis en el comportament i, dels joves i afluència de nous clients al seu establiment. Així doncs, us recordem doncs, que podeu adherir-vos a aquesta xarxa local d'establiments i adherir-vos al carnet jove. Ja sabeu, aquesta crida és als establiments de Castelldefels i la idea és que, doncs, que cada vegada hi hagi més comerços, més serveis i més activitats que ofereixin avantatges a aquests titulars del carnet jove i al mateix temps doncs, que els joves que tinguin més motius doncs, per consumir, comprar i participar i relacionar-se amb els establiments de la seva pròpia ciutat. És a dir, una manera doncs, d'enfortir aquests vincles, per una banda els joves que poden trobar més opcions i avantatges i per altra doncs, els establiments que tenen una oportunitat d'apropar-se a un sector de la ciutadania doncs, que també forma part del teixit econòmic i social de Castelldefels. I això és realment especial i interessant perquè moltes vegades parlem de com podem fer que els joves tinguin més presència a la vida de la ciutat i aquesta és una d'elles. És crear xarxa, generar complicitats, facilitar doncs, que els joves trobin serveis i propostes pensades doncs, també per ells i sobretot sense sortir del nostre municipi. Per tant, durant aquesta primera hora hem anat saltant d'un tema a un altre, però tots tenen un element en comú i és justament doncs, que és informació que ens afecta en el dia a dia. Mobilitat, recollida de residus, taxes municipals, joventut, comerç, convivència. Així doncs, arribem ja a les 9 del matí. I després continuem amb la segona hora del Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Queden encara aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on retiren un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid i encara un sol carril obert a la circulació. A Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
2: Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. Amb tot, la Moncloa descarta confinar els migrants per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior durant la visita que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa i participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. El govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Entre els reptes més immediats hi ha el problema de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga, recordem, convocada pel primer dia del curs. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes amb el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bunny Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica.
1: Esports. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
2: I el temps, les nubes...

0: t'imagin i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Doncs benvinguts i benvingudes a aquesta segona hora de Castelldefels Desperta, aquí a Ràdio Castelldefels. Doncs continuem avançant en aquest matí de ràdio i ho fem amb més informació i més actualitat municipal i en qüestions que formen part del dia a dia de la nostra ciutat. Hem parlat ja de diferents assumptes que ens afecten com a ciutadania i ara posem el focus doncs, en alguns temes que tenen molt a veure a com ens movem, com vivim els espais públics i també com vivim en una ciutat que està en constant transformació. I mirarem cap al cel perquè hi ha una qüestió que a Castelldefels doncs, forma part de la realitat quotidiana de molts veïns i veïnes. I això és el pas dels avions i el soroll aeronàutic. La proximitat doncs, a l'aeroport fa que els sobrevols siguin una qüestió recurrent i precisament per això l'Ajuntament ha posat en marxa una nova eina que permet consultar les dades de l'activitat aeroportuària que afecta el municipi. Així doncs, parlarem d'aquest nou portal de l'OMSICA. Que per qui no ho sàpiga, l'OMSICA és l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport. I aquest nou portal doncs, fa que ara podem consultar de manera molt més visual informació sobre els sobrevols, els nivells de soroll, els esdeveniments acústics i fins i tot les diferents configuracions de les pistes. És a dir, passar una mica de percepció d'aquestes dades, saber què és el que està passant, quan està passant i com evoluciona aquesta activitat al llarg del temps. I ho farem doncs, escoltant les explicacions del responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, que gràcies a, doncs, a les seves explicacions ens ajudarà

0: a entendre què és el que podem trobar en aquesta nova eina que tenim al nostre abast. Però aquesta qüestió doncs, també té una altra cara i és la del soroll i el seu impacte en la vida quotidiana. I aquí doncs, recuperarem també la veu de l'entitat Prou Soroll que ens expliqui quina és la seva perspectiva sobre la contaminació acústica i sobre aquest soroll doncs, que pot afectar aspectes tan importants com el descans. Per tant, tenim aquesta segona hora molt vinculada a la realitat de Castelldefels, una ciutat doncs, que conviu amb una infraestructura aeroportuària molt propera i que necessita doncs, disposar d'informació per seguir-ne l'evolució. I després doncs, ja baixarem al carrer i literalment perquè parlarem de mobilitat i accessibilitat. L'Ajuntament doncs, ha completat diverses actuacions a l'entorn del Canal Olímpic i la zona universitària amb intervencions pensades doncs, per facilitar els desplaçaments a peu i millorar voreres i eliminar obstacles. Ja sabeu que aquestes actuacions doncs, busquen facilitar la mobilitat però també doncs, reduir algun tipus de trànsit en hores especialment complicades. I també doncs, precisament podrem veure com utilitzem el nostre temps, perquè volem veure doncs, l'ús que fem de les pantalles. Perquè l'estiu amb menys rutines i més temps lliure doncs, pot significar també més hores davant del mòbil, dels videojocs o les xarxes socials, especialment entre infants i adolescents. I és per això doncs, que recuperarem una proposta que busca precisament oferir alternatives doncs, a aquesta connexió permanent, que és el Desconnit. Aquesta és una jornada d'oci nocturn doncs, alternatiu que arribarà el dia 29 d'agost, o sigui que encara en tenim dies per poder-nos apuntar i serà al barri de Vista Alegre. Una nit de jocs de taula, cartes i trobades presencials amb la idea doncs, de desconnectar de les pantalles i de doncs, deixar-se anar amb aquest tipus de jocs de taula. I així trobar maneres de passar-ho bé, relacionar-se i compartir aquest temps amb altres persones en carn i ossos. Després doncs, veurem aquest manteniment que s'ha fet a la via pública durant aquest mes d'agost, que han sigut 14 actuacions en diferents punts de Castelldefels. I també doncs, ens fixarem en aquest tipus de reparació i les substitucions de les plaques LEDs d'un dels pans de vianants de la ronda Ramon Otero Pedrallo. Així doncs, tenim per davant una segona hora molt variada, però amb un fil conductor, que és parlar de la ciutat que tenim, de com funciona i les actuacions que tenim per continuar millorant-la. Així doncs, continuem amb Castelldefels Desperta i aquesta segona hora. Seguim!
1: Castelldefels Desperta.

0: Justament, com us hem comentat, volem posar el focus en una qüestió doncs, que forma part del dia a dia de Castelldefels i especialment en els barris i zones més pròximes doncs, a aquest pas per als avions. I són els sobrevols dels avions i també el soroll aeronàutic. L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un nou portal. Aquest nou portal és d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària i és una eina que permet consultar de manera visual i interactiva diferents dades relacionades amb els vols que afecten el municipi. L'objectiu que té justament aquesta web és facilitar doncs, que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació, consultar els registres disponibles i, sobretot, veure en dades com evoluciona l'activitat aeroportuària i també el seu impacte sobre Castelldefels. El nou espai doncs, està disponible a través del web municipal. Dins de l'espai de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, que és la coneguda com l'OMSICA. Aquest nou portal doncs, incorpora diferents blocs d'informació. Entre les dades que ja es poden consultar n'hi ha els nivells de soroll registrats per terminals de mesurament instal·lats al municipi. També tenim els diferents esdeveniments acústics associats doncs, al pas dels avions. I també informació sobre el nombre de sobrevols. La idea és doncs, que aquesta informació es pugui consultar d'una manera senzilla i que permeti analitzar doncs, diferents períodes amb aquestes dades que en tenim. Justament en aquests dies passats va estar el responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i va mantenir una conversa amb la nostra companya Anna López i ens va explicar que el portal neix doncs, precisament amb aquesta voluntat de posar les dades a l'abast de la ciutadania. Escoltem com ens ho relatava.
1: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: Per tant, la nova eina doncs, permet tenir en un mateix espai diferents indicadors relacionats doncs, amb l'activitat aeroportuària i consultar-los des d'una perspectiva des de Castelldefels. Entre els continguts disponibles n'hi ha informació doncs, sobre el soroll aeronàutic, però també sobre el nombre d'avions que han sobrevolat la ciutat. A més, aquestes dades es poden consultar per diferents períodes i acompanyar-la doncs, d'anys anteriors. Això el que permet és, doncs, per exemple, observar si el nombre de sobrevols ha augmentat o disminuït o consultar les franges horàries amb més activitat o veure doncs, quins són els nivells acústics associats als diferents esdeveniments enregistrats. Daniel Lirio, el responsable de l'oficina de l'OMSICA, doncs ens explicava quina informació és exactament la que es pot consultar actualment.
1: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: I una de les possibilitats que ofereix aquesta plataforma és anar més enllà d'una dada general i poder analitzar doncs, què passa en moments concrets. Per exemple, consultar una jornada determinada, veure quants avions han passat sobre el municipi, en quines franges horàries s'han concentrat els sobrevols o quin és el nivell de soroll que s'ha enregistrat. També es poden comparar dades de diferents mesos i diferenciar les operacions d'aterratge i d'enlairament. Així ens ho explicava també Daniel Liro. L'escoltem.
1: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
2: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
1: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: Un altre dels elements que permet entendre millor el portal doncs, són les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport. I és que la manera com funcionen les pistes doncs, condiciona les rutes d'enlairament i aproximació dels avions i, per tant, doncs, també pot tenir conseqüències sobre el nombre de vols que passen justament per sobre del nostre cel. Aquestes configuracions no són sempre les mateixes i poden variar entre factors com en funció de les condicions meteorològiques. Per això hi ha moments en què la ciutadania doncs, pot percebre una major presència d'avions sobre la ciutat. Escoltem com ens ho detallava Daniel Liro, el responsable de l'oficina de l'OMSICA.
1: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
0: Yeah. Des de l'Ajuntament, doncs, recordant que bona part d'aquesta informació procedeix doncs, de fonts públiques, però que ara s'ha recopilat i filtrat i també organitzat doncs, perquè sigui molt més fàcil de consultar des d'una perspectiva doncs, més local, més d'aquí, més de la nostra ciutat, més de, des de Castelldefels. L'objectiu doncs, és que els veïns i les veïnes puguin disposar doncs, d'aquesta informació clara, concentrada i amb la realitat realment del municipi. Així ens explicava Daniel Lirol, el responsable de l'OMSICA.
1: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels, es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues, digamos, otras fuentes de información, aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda pues, comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org. Justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo y si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento pues se van incorporando a estos gráficos de visualización que además pues son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda pues interpretar y valorar pues por sí mismos, ¿no?, la información.
0: Però parlar d'activitat aeroportuària a Castelldefels és parlar també d'una qüestió que genera debat des de fa anys i és el soroll dels avions. La proximitat amb l'aeroport fa que determinades zones del municipi doncs, estiguin especialment exposades als sobrevols i, en conseqüència, doncs, al soroll aeronàutic. En aquest context, doncs, hi ha entitats que treballen específicament en aquesta problemàtica i és el cas de Prou Soroll. En declaracions a Ràdio Castelldefels, Josep Maria Casanelles, membre de l'entitat, doncs, posava el soroll provocat pel trànsit, també el dels avions, en el context més general doncs, de la contaminació acústica. Escoltem.
3: És un problema de Castelldefels, de Cabà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la comunitat europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament a aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra ni on s'enlairen els avions.
0: Cal Casanelles doncs, posa especialment l'accent en el fet de que la contaminació acústica no és sempre percebuda de la mateixa manera per totes les persones i que, segons explica, el nostre organisme pot reaccionar davant del soroll encara que no siguem plenament conscients. Així ens ho explicava. L'escoltem.
3: Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta.
0: Un dels aspectes que també assenyalen des de prou soroll és l'afectació que pot tenir el soroll sobre el descans i el son, especialment en aquelles zones on els sobrevols doncs, es produeixen durant determinades franges horàries. Casanelles doncs, explica aquesta problemàtica doncs, posant també alguns exemples relacionats amb Castelldefels. L'escoltem.
3: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir a que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
0: Aquestes consideracions formen part de la perspectiva i de les reivindicacions de l'entitat Prou Soroll sobre la contaminació acústica. I aquí és on torna a prendre importància aquest nou portal municipal. Perquè més enllà de les precipitacions, les opinions o el debat sobre l'impacte de soroll, ara la ciutadania doncs, disposa d'una nova eina per consultar directament els registres disponibles. El nou portal doncs, permet, per tant, fer una consulta molt més concreta, saber quants sobrevols s'han registrat, quines franges horàries, quins nivells de soroll s'han mesurat i com evolucionen doncs, aquestes dades al llarg del temps. També podem consultar les configuracions de les pistes, entendre millor per què en determinades situacions el nombre de vols doncs sobrevola Castelldefels pot ser superior o tenim aquesta percepció. I aquesta és una de les principals aportacions d'aquesta nova eina, facilitar l'accés a una informació que fins ara doncs, podia resultar més complexa de consultar i presentar-la de manera visual i interactiva. L'Ajuntament el que preveu és continuar incorporant informació al portal durant aquests pròxims mesos i així doncs, ampliar progressivament els indicadors disponibles i facilitar doncs, encara més la consulta de l'activitat aeroportuària. La informació doncs, es pot trobar dins de l'espai de dades Castelldefels, al web municipal, que ja sabeu que és castelldefels.org, a l'apartat dedicat doncs, a l'activitat aeroportuària. I en un municipi com Castelldefels, on la proximitat a l'aeroport doncs, fa que els sobrevols i el soroll aeronàutic sigui una qüestió recurrent, disposar doncs, d'aquest tipus d'informació doncs, permet tenir més elements doncs, per analitzar la situació i també seguir-ne l'evolució. En definitiva, és un nou portal doncs, que posa les dades sobre l'activitat aeroportuària a l'abast de la ciutadania amb informació sobre soroll, sobrevols i configuracions de pista que es complementa amb un debat que continua obert sobre la convivència entre l'activitat aeroportuària i els municipis del seu entorn.
4: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment doncs, de conèixer el temps que ens espera per aquest dilluns 24 d'agost i per això doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber-ho. Gràcies, bon dia!
1: Bon dia. Al sud del país a hores d'ara ja està força ennuvolat i a partir de mig matí es començarà a tapar la franja de l'oest del país i a poc, a mesura que vagi avançant el matí, s'anirà tapant bona part de Catalunya. Avui s'esperen ruixats a partir del migdia, que començaran pel Pirineu Occidental i a poc s'aniran desplaçant cap a l'est i afectaran bona part de la meitat nord del país. Però tot i així, també s'espera que afectin altres punts, com ara punts del prelitoral o també algun punt del litoral. Caldran en compte perquè s'ha més un avís d'intensitat de pluja. S'espera que aquests ruixats puguin descarregar amb una intensitat de fins a 20 litres en mitja hora i a més aniran acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violent, especialment de pedra. Cal destacar que la pedra podrà ser grossa, és a dir, amb diàmetre superior als 2 centímetres, o també podrà ser molt grossa, és a dir, amb diàmetre superior als 5 centímetres. Per tant, caldrà precaució i anar seguint la situació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Amics de Radio Castelldefels. Vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
8: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Castelldefels Desperta.

0: Doncs l'estiu acostuma a anar associat doncs, a més temps lliure, més estones al carrer, vacances, trobades amb amics, però també més hores davant de les pantalles. Quan desapareixen les rutines de l'escola, dels horaris, de les activitats extraescolars, és habitual que el mòbil, els videojocs o les xarxes socials, entre altres dispositius, doncs, acabin ocupant més espai dins del dia a dia dels infants i dels adolescents. I precisament aquest és el punt de partida d'una proposta que tenim aquests dies a Castelldefels. I és que tenim una cita molt concreta el pròxim dissabte 29 d'agost. Parlem de Desconit, una jornada d'oci nocturn alternatiu doncs, que tornarà a celebrar-se al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre. Per si no ho sabeu, doncs es troba al carrer Cervantes, número 51, i serà a les 8 del vespre fins les 2 de la matinada. Però abans d'arribar a aquesta nit de jocs, doncs val la pena aturar-nos un moment en una qüestió més general. I és com convivim amb les pantalles i com poder trobar alternatives, sobretot durant aquestes vacances. Les dades que aporta el Centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialment en l'atenció a joves amb conductes addictives, apunten a un augment dels casos relacionats amb les pantalles. Segons la informació que hem anat explicant aquests dies, aquests problemes ja representen més de la meitat dels casos que atén aquest servei i la demanda de tractament ha crescut un 15% durant l'últim any. No significa que la tecnologia sigui negativa per ella mateixa. De fet, les pantalles formen part de l'educació, de la comunicació, de l'oci i de la nostra vida quotidiana. La qüestió, segons els professionals, doncs, és trobar l'ús equilibrat i evitar que la tecnologia acabi ocupant gairebé tot el temps lliure. Així ho ens explicava Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale, actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que atenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs i també estem observant un increment important del joc d'apostes online i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem en un 17,5% de casos de noies i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: I aquí és on apareix una idea molt senzilla però que pot resultar especialment útil durant l'estiu. I és que no es tracta només de dir-li als infants i als adolescents que deixin el mòbil, sinó oferir-los alguna cosa a canvi. Perquè si retirem una activitat sense proposar una alternativa, és difícil que el canvi funcioni. En canvi, recuperar doncs, espais de jocs, de conversa, d'activitat física o simplement d'estar amb altres persones pot ajudar doncs, a reduir aquest temps de pantalla sense convertir-ho en una batalla constant a casa. I això mateix és el que precisament defensa l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, que ha impulsat una campanya de desconnexió digital coincidint doncs, amb les vacances escolars. Aquesta proposta posa l'accent en recuperar el joc compartit i les activitats presencials. Així ho ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels en una entrevista feta per la nostra companya Estefania González, i ens explicava Anna Plans, la presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
2: Infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses, i per tant ja sabem que la infància el jugar és un dret, per tant omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions, doncs, és molt important per nosaltres, i basem aquesta campanya doncs sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies, doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: I aquesta idea de recuperar el joc és interessant perquè no estem parlant necessàriament d'activitats complicades o costoses. Potser jugar a casa, sortir al parc, fer esport, llegir, fer una activitat en família o recuperar una cosa tan senzilla com seure al voltant d'una taula i jugar. També hi ha un paper important de les famílies. Els especialistes insisteixen que no existeix una fórmula única que serveixi per totes les cases, però sí n'hi ha petites decisions, doncs, que poden ajudar. I és decisions com establir moments sense dispositius, compartir activitats, donar exemple i, sobretot, acompanyar els infants en la seva relació amb la tecnologia. Així ens ho explicava Anna Plans sobre aquestes recomanacions per les famílies.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir, doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula, prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: I perquè tot això no quedi només en una recomanació general, la campanya també ofereix eines pràctiques. Una d'elles és el Tecnotest, que permet, doncs, a les famílies revisar quins són els seus hàbits digitals i a partir d'aquí, doncs, elaborar un petit pla familiar per l'estiu. No es tracta de fer una mena d'examen ni determinar si una família ho fa bé o ho fa malament. La idea és prendre consciència de com s'utilitzen les pantalles i així detectar en quins moments del dia es podria introduir alguna alternativa. Així ens donava més detall Anna Plans sobre aquest Tecnotest.
2: Aquest Tecnotest és una forma de que les famílies, doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar, doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu, doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest, i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla, doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple. Nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quins reptes saludables doncs, volem dur a terme.
0: La guia també planteja recomanacions orientatives segons les diferents edats i ofereix un recull d'activitats que poden servir per substituir una part d'aquest temps digital. I aquí és important insistir que en la idea de que no totes les edats necessiten el mateix, ni tots els infants tenen els mateixos hàbits, ni totes les famílies les mateixes possibilitats. Per això les recomanacions han de ser orientatives i adaptades doncs, a cada situació. Així ens ho resumeix Anna Plans sobre les edats, els horaris i la guia.
2: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant doncs hi ha les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punts. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: I com ens comentava Anna Plans, doncs tampoc cal pensar en fer una desconnexió digital doncs, i organitzar grans plans cada dia. Només una passejada, anar a la piscina, jugar a cartes, fer un puzzle o practicar esport, visitar un equipament municipal com ara la biblioplatja o la biblioteca on tenim també jocs de taula o quedar justament amb altres famílies poden ser alternatives molt més senzilles. De fet, aquesta és una de les idees que també explica l'Associació de Consumidors Audiovisuals, que és adaptar les activitats a les possibilitats de cada família. Escoltem com Anna Plans ens ho detallava.
2: Qualsevol família penso jo que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant...
0: I arribem ara a una qüestió doncs, que també és important quan parlem d'adolescents. Sovint posem tota la responsabilitat sobre els joves o sobre les seves famílies, però els experts recorden que les mateixes plataformes digitals estan justament dissenyades per captar i mantenir la nostra atenció. Notificacions, vídeos que reprodueixen automàticament, continguts recomanats o sistemes que ens conviden doncs, a continuar tota l'estona doncs, navegant. Tot això doncs, fa que la relació amb la tecnologia sigui més complexa que simplement decidir si agafem o no el mòbil. I en el cas dels adolescents, aquesta qüestió cobra encara més importància perquè les zones del cervell relacionades amb l'autocontrol i la presa de decisions encara estan en procés de maduració. Així ho ens ho argumentava Anna Plans sobre el cervell dels adolescents.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan es trobàvem, no, vam començar, doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i, sobretot, evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui respatllada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: I justament després de tota aquesta informació, doncs tornem a Castelldefels. Perquè una de les respostes més senzilles a aquesta necessitat d'oferir alternatives la trobem precisament en una iniciativa que ja coneixíem, i és Desconnecta Castelldefels. El projecte va començar a gestar-se l'estiu passat, quan dos veïns de Vistalegre buscaven, doncs, un espai on poder continuar jugant a jocs de taula, i els TCG, que són els anomenats Trading Cards Games. I ho volíem fer justament durant els mesos d'estiu. D'aquella idea, doncs, va néixer un projecte comunitari que actualment, doncs, manté trobades habituals els divendres a la tarda al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre, i la proposta, doncs, busca precisament crear un espai segur, inclusiu i sense necessitat d'estar connectats permanentment a una pantalla. I ara, doncs, arriba una cita especial, i és el pròxim dissabte 29 d'agost a les 8 del vespre fins les 2 de la matinada. L'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre acollirà aquesta nova edició de Desconit. Serà una nit dedicada als jocs de taula, als TCG, amb propostes com Magic, The Gathering o Pokémon o One Piece, entre d'altres. I és interessant, doncs, perquè aquí la desconnexió no consisteix simplement en apagar el dispositiu i quedar-nos sense res a fer, sinó constitueix substituir una activitat, doncs, per l'altra. En lloc de mirar la pantalla, podem mirar un taulell. En lloc d'escriure-ho en un xat, doncs, podem parlar amb una persona que justament tenim al costat. En lloc de jugar sols, doncs, podem compartir una partida. I els jocs de taula tenen, a més, un component, doncs, que pot ser especialment interessant pels joves, perquè obliguen a respectar torns, seguir unes regles, prendre decisions, concentrar-se, assumir que una jugada té conseqüències i gestionar tant la victòria com la derrota. Però també poden ser una activitat molt interessant pels adults, perquè permeten recuperar espais de trobada, de relació social, que moltes vegades queden en un segon pla davant d'un oci, doncs, cada vegada més individual i digital. Així, no, doncs, Desconit vol precisament convertir aquesta idea en una activitat concreta durant una nit sencera. De 8 del vespre a 2 de la matinada, joc, cartes i persones compartint una mateixa taula. L'entrada és de 3 euros, mentre que les persones sòcies de l'entitat és gratuïta. I més enllà d'aquesta nit especial, recordem que Desconecta continua obrint els divendres a la tarda durant l'estiu de 6 a 10 del vespre. Doncs perquè pot ser que una de les millores, de les millors maneres de reduir una mica del temps de les pantalles no és començar dient només apagar el mòbil, sinó començant doncs, amb què fem ara. I a Castelldefels, el dia 29, tenim una de les respostes molt senzilla, que és una partida i fent jocs de taula.
3: Castelldefels desperta.
0: I justament amb aquesta última notícia d'aquests jocs de taula i la desconnexió de les pantalles, doncs arribem ja gairebé a les 10 del matí. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres en aquest dilluns 24 d'agost, ja gairebé finalitzant. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 10 del matí. El sindicat majoritari d'Educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia, al Prepirineu, al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a la ciutat autònoma. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i el nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves, perdoneu, que dissabte a la matinada van agredir sexualment una noia al Picat de la Segrià.

0: Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doplet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: Les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Comença la votació ciutadana avui dels premis individuals de la 26a nit de l'esport. Des d'avui fins al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al Cent Can Roca. A l'entorn del nou cap de la ciutat, al barri de la Muntanyeta, l'Ajuntament habilitarà, a partir de l'1 de setembre, noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. I el ple del

CELS, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. I see some. Espero que hayáis tenido un buen fin de nosotros. Aquí recordaremos algunas cosas relacionadas con el verano todavía, propuestas para viajar dentro de la comarca del Baix Llobregat, sitios con mucho atractivo que están aquí cerca, pero quizás muy desconocidos. También referirem a les estades per a la gent gran que aquest estiu doncs, se planifica la Diputació de Barcelona. I recordarem que els comerços poden adherir-se a la campanya del carnet jove mitjançant, doncs, a banda de donar un cop de mà al comerç local, els joves poden tenir descomptes molt interessants. I finalment la policia local ens explicarà de les darreres incidències sobre la seguretat i de les campanyes que té aquest policia, cos policial en marxa. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
2: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
4: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
3: Digues, digues.
2: A Punt de Sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, en punt. Són les 11. El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat com poden, alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic Andy Burnham és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. La collita d'ametlla s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a la de l'any passat i mantenen els preus, uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Quan al conjunt de l'estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La sèrie Toda la verdad de Mis mentiras i la pel·lícula Susurra en tu nombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les diferents plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. Titulars d'esports.
2: Esports. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més. Osasuna Llevant i Màlaga Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acceptarà. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
1: Últim titular del temps, tarda de tempestes que poden ser fortes a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, però que poden descarregar qualsevol indret del país. La temperatura baixarà sobtadament després de les pluges.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, ja han sortit a la venda les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre de Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen la temporada dels escèniques del quart trimestre de 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El Tenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de l'any 2025 i 2024. El Tenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de Ronda Ramon Otero Pedrayo. A l'alçada del número 4 s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
3: Castelldefels, avui.

0: Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels, així som.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció va tenir a veure un acte vandàlic a l'església de Vistalegre.
1: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre. Van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia.
0: Evidentment, és una activitat, una actuació que no està permesa.
1: No, per suposat. A més, no tenia cap tipus de permís. Són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils. Per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
0: I la tercera actuació doncs, té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Sí, exacte. Per sort, esperem que no siguin ferides greus. En principi no semblaven greus. Va ser un accident d'un MEP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests MEPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels MEPs. Properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte. Han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com dèiem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents, i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exacte, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc, i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors, doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe, i per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixen amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: I deseo-t'ho bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs com deia, la comarca del Baix Llobregat ha rebut el distintiu de destinació turística intel·ligent adherida. Ho va fer en un acte celebrat a la Fira Internacional de Turisme Fitur 2025 en el marc de Fitur Know-how Export. L'acte va ser presidit per la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, acompanyat pel president del Segitur, Enric Martínez, i el distintiu va ser recollit pel Consell de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, avui amb nosaltres, via telefònica. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Escolti'm, senyor González, primer de tot, què significa rebre aquest distintiu, el de Destinació Turística Intel·ligent?
1: Doncs mira, doncs d'alguna manera vol dir un reconeixement per la comarca i, com no pot ser d'una altra manera, també per tots els ajuntaments i els ens públics i privats que estem participant en una estratègia comuna, una estratègia de fer la nostra comarca, els seus 30 municipis, pues que sigui interessant des d'un punt de vista turístic i que fem una gestió, com aquell que diu, intel·ligent, no? I dir que sigui intel·ligent vol dir que, d'alguna manera, aquesta estratègia està basada en la col·laboració de tots els agents, està com dintre del que és el nostre objectiu, generar valor, posar en el centre de les nostres accions a persones que residim en la comarca, bé, el benestar i que s'ho passin bé els visitants, i sobretot una cosa que és molt important en aquests moments, no?, que és aprofitar aquesta corrent d'innovació i de digitalització, d'utilització de la tecnologia, sobretot per fer un turisme sostenible, no?, que vol dir que sigui sostenible, doncs, com hem parlat abans, des d'un punt de vista social, no?, perquè ens ha d'anar bé a tots i a totes, però també des d'un punt de vista de que sigui sostenible econòmicament i mediambientalment. En essència vol dir això, vol dir un reconeixement de que hem encetat un camí, tots plegats, fins i tot ja d'alguna manera està recollint el nostre pla estratègic, en què tenim molt clar cap on anem, no? I, a més, doncs, el fet de poder haver rebut aquest distintiu, doncs, reconeix a la comarca com, doncs, que fins al 2028 i futures revisions, doncs, anar revisant que el nostre pla d'acció vagi encarat amb aquests objectius estratègics que estàvem parlant.
0: Aquest model, el de destinació turística intel·ligent, es basa en 5 eixos claus. Un d'ells, vostè ho estava comentant, el de sostenibilitat, però a més hi ha d'altres.
1: Sí, així és. Diguéssim que és un model de gestió que s'articula, no és poca broma, en 5 eixos, 16 àmbits i més o menys la revisió de 261 indicadors i 97 requisits. Què vol dir això? Doncs que ens estem fent una autoavaluació i una radiografia per com el diu, perquè les nostres accions i les nostres estratègies ben encarades allà on volem anar. I com bé apuntaves, d'aquests 5 eixos principals, la governança és molt important. Això vol dir que hem de tenir una aliança público-privada, que se'n parla molt, però què vol dir? Escolta, cadascú des de la seva trinxera, podem dir-ho així, no? Ja sigui un ens públic, privat, o diferents agents que estem interessats i que volem un turisme de primera, doncs que tinguem a haver de col·laborar, de participar i de tenir aquesta actitud de que les nostres propostes siguin de valor, no? I que hi guanyem tots. Això seria la part de la governança, però no només la governança, també tenim el tema de l'accessibilitat. És a dir, el turisme ha de ser un turisme per a tothom. És a dir, no podem plantejar propostes turístiques només per uns quants. Al cap i a la fi, la comarca és molt àmplia, molt diversa, des del delta fins a la muntanya, que tocant Montserrat és molt heterogènia, però no pot deixar ningú enrere, no pot deixar ningú que dintre de les propostes doncs, no pugui gaudir de la comarca o de les seves activitats. I diem amb el turisme intern, però per suposat també en el turisme extern. I després doncs, tenim aquestes coses que estàvem dient abans, no? Doncs, la tecnologia és important, i com l'apliquem en els nostres models de gestió, en els processos, en la millora dels productes i serveis que oferim, és aquesta intel·ligència, el coneixement que va associat amb els processos digitalitzats i com parlàvem abans, no? A l'eix de la sostenibilitat, doncs que no podem percebre un turisme que no sigui respectuós, no? Respectuós amb el que és la vida de les persones, el que és el medi ambient i el que és una realitat, que seria, evidentment, el turisme i representa una activitat econòmica important per la comarca i pel país. Per tant, les nostres iniciatives han de ser sostenibles també econòmicament, perquè hi ha molta gent que està penjant d'aquest sector i que és el seu mitjà de vida. Per tant, tampoc se'ns oblida aquesta pota, no?
0: El cas és que la comarca forma part d'aquesta xarxa de turismes intel·ligents des del 29 de setembre del 2022, reforçant aquesta aposta per la transformació turística del territori mitjançant la implantació d'aquest model. És a dir, que no ens ve de nou la cosa, no?
1: Bueno, nosaltres, com ja sabeu, en el marc del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme, que és el braç armat que va desplegant l'estratègia i el pla d'acció, no deixa de ser una cosa inherent que hem anat fent. Vull dir, una de les coses més importants que tenim a la comarca des del punt de vista de governança és el Consorci de Turisme. És la voluntat de 30 municipis que es posen d'acord per compartir estratègia i pla. I ja aquesta estratègia i pla, de manera inherent, ja té aquesta governança público-privada, perquè tenim els gremis, tenim agents que participen, no? Els treballadors, vull dir que no només és el sector públic i el sector privat, sinó que hi ha molts més agents. I d'alguna manera era inherent ja i estàvem participant, però amb aquest distintiu el que estem fent és començar un camí cap a un model de gestió. Vull dir també que ha estat possible gràcies també a la Diputació de Barcelona, que ens ha recolzat i d'alguna manera ha promogut i ha fet possible aquesta iniciativa per part del Consell Comarcal i del Consorci, però també ho hem de dir, de tots els agents, els ajuntaments, amb les seves iniciatives, els restauradors, els productors, els operadors, tots estem d'acord en que som un destí turístic de primera i que l'objectiu és que, a més, la nostra gestió i el dia a dia sigui plantejat en base al coneixement, en base a la innovació, a la digitalització, la participació, la sostenibilitat, i aquesta és la diferència. La diferència és que hem començat un camí que ens diu que d'aquí a uns anys el distintiu i el reconeixement l'hem de fer valer i l'hem de mantenir, perquè no només es tracta de, com el que diu, d'adherir-te i d'agafar un compromís estratègic i de començar el camí, sinó l'hem d'acabar i l'hem de renovar cada X temps conforme no ens desviem d'aquest camí que he començat ara.
0: Aquest distintiu, per cert, té validesa precisament fins al gener del 2028.
1: Correcte. Sí, és una qüestió de fases. L'aplicació d'aquest model té diferents fases, no? Una d'elles és la incorporació i l'avaluació, feta per agents externs que t'auditen i diuen quin grau de compliment tens en els eixos, en els àmbits, en els requisits, en els 261 indicadors que estan a la vista, i al final d'aquí s'elabora un pla de millora, no? Nosaltres hem tret molt bona nota, no recordo malament, un grau de compliment del 64%, i el camí ara és aconseguir arribar i passar al 80% i anar-lo validant any rere any, no? En les diferents revisions que fan això, que et van monitorejant a la comarca i al cap i a la fi, quan et fan la foto, doncs evidentment surt el que ha de sortir, no? Doncs que tens una bona governança participativa i transparent, que hi ha una aliança público-privada, que estàs fent innovació, que estàs fent aplicació de la digitalització en la gestió i en l'execució de diferents projectes i programes que tenen al territori, que planteges coses accessibles, és a dir, que el que estàs plantejant no té d'alguna manera limitacions i que tens en la seva consideració les polítiques d'accessibilitat perquè tothom sigui inclòs, no? Per exemple, aquest any doncs acabem de fer la web, no?, de turismebaixobrera.com, que és accessible, no?, i que tothom pot accedir a la informació, independentment de les seves condicions. Igual, per exemple, amb els plans Silver, no?, de la gent gran, que ha tingut en compte les necessitats de mobilitat d'un sector que, evidentment, quan va a un puesto, doncs a saber si és accessible, no és accessible, si tens que anar més o menys temps, els camins més o menys fàcils. Vull dir que això és una cosa que ja tenim en l'ADN, per sort, però el que es tracta és de mantenir aquest camí i aquest rumb i no deixar-lo, perquè jo crec que, a més, connecta tot el que són les polítiques europees, la Secretaria d'Estat i el que és el Ministeri, el que és les activitats i les iniciatives dels diferents estaments que estan dissenyant les polítiques que ens posen en línia per ser molt més atractius com a destí turístic.
0: Doncs el cas és que per poder aconseguir aquest distintiu, doncs aquest model de destinació turística intel·ligent ha hagut una metodologia de diagnòstic basada en 96 requisits i 261 indicadors que s'han analitzat per determinar el grau de demorosa turística de la comarca del Baix Llobregat. Vostè em comentava que s'ha aconseguit una bona nota. La veritat és que semblen molts indicadors, molts requisits que s'han valorat, que s'han tingut en compte, no?
1: I precisament per això val la pena que ho posem en valor i que agraïm les contribucions dels ajuntaments, dels diferents... Perquè, al cap i a la fi, quan es fa la radiografia de comarca, clar, vosaltres heu d'entendre que el Consell Comarcal i el Consorci és un ens que, d'alguna manera, coordina determinades polítiques, cohesiona i, d'alguna manera, conciliem les diferents singularitats de cada municipi, cadascú al seu ritme, molt avantatjats, com podeu ser Castelldefels, no? que representeu cada any quan aneu al Fitur, us premien per la labor que feu i com ho feu, i la veritat és que podríem dir que teniu tots els segells que es poden tenir, no? I això és un bon símptoma, no?, de que és important aquest sector pel territori, no? I li es tracta d'això, de mica en mica anant i enlineant els diferents ritmes amb determinades qüestions que uns ja les tenen resoltes o estan de manera sistemàtica fent-les i altres que mica en mica s'han d'incorporar. I és feina, però també hem de dir que hem d'agrair aquesta contribució a tothom, perquè no només és un tema de comarca, sinó és un tema de que al final l'acció es trasllada en la proximitat, el que és el dia a dia. I és aquí on s'aguanta aquesta distinció, no? Perquè és una comarca sencera, 30 municipis, diferents, singulars, cadascú amb les seves peculiaritats, però aquesta és l'entesa, no? Que no és una cosa que fa només un, sinó que la voluntat és que tothom ens hi posem i que continuem fent aquest camí plegats, no? Que és com millor ens pot anar a tots.
0: Doncs felicitats per haver aconseguit aquest guardó, que ens inclou també, com deia, a Castelldefels i la resta de municipis de la comarca del Baix Llobregat, un guardó que ens acredita com el grup de destinacions a l'avantguarda del desenvolupament turístic i on hi ha una estratègia de futur basada, com dèiem, en aquests 5 eixos: la governança, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la innovació i la tecnologia. Un repte, sens dubtes, per aquest guardó que té validesa fins al gener del 2028. Ara, per acabar, imagino, senyor González, que clar, que cal anar treballant per mantenir doncs aquests estàndards, no?
1: Doncs sí, això és una cosa que no pots baixar la guàrdia, no? És al final tenim clar quin és l'objectiu, quina és la visió que compartim com a comarca i una vegada feta l'avaluació i determinat el pla d'acció, les properes passes, evidentment, és mica en mica anar incorporant aquestes iniciatives que són objectives, que són plantejades des d'una transparència absoluta. I, escolta, per arribar a aquesta fita, mantenir-la i, sobretot, mantenir aquest nivell de qualitat que volem, estem subjectes a avaluar-nos i a millorar de manera contínua, no? I aquesta és la cosa, és a dir, anar poquet a poquet incorporant determinades iniciatives, noves iniciatives, en el que és el pla estratègic, que al final és recolzat pels diferents ajuntaments de la comarca. Així que estarem en el tema, no defugirem de les responsabilitats i cadascú dintre de la seva, com deia abans, de la seva activitat, ja sigui la que sigui, però que estigui compromesa amb el turisme, doncs que tots ens hi posem per erigir-nos com el que som, i el canvi que hem encetat i que estem determinats a ser de les primeres comarques que doncs això, que sense dubtes i de manera objectiva, amb autoritats per tercers, som declarats com un destí turístic intel·ligent, no?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Javier González, conseller de Turisme del Baix Llobregat, per informar-nos.
1: Doncs a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia, que vagi bé.
1: Bon dia.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i de buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes a la comunitat autònoma, a la ciutat autònoma, volíem dir. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones, i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants a ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. I ja és a presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que transportaven 26 plaques distribuïdes per l'equipatge. L'home sortia d'un vol procedent de Mèxic i va cridar l'atenció de la policia pel seu nerviosisme. Ingressen també a presó els tres detinguts per haver robat més de 3.000 metres de cable de fanals i arquetes de Figueres. Van deixar sense llum diversos carrers, alguns dels quals encara no l'han pogut recuperar. I la collita d'ametlles s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a de l'any passat i mantenen els preus uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla seca sense closca.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més, Osasuna Llevant i Màlaga Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acabarà acceptant. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
1: Atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial amb registres que superin el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura allà on descarregui la pluja.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, a l'entorn del nou cap de la ciutat, l'Ajuntament habilitarà a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixen els requisits de la zona verda. I a la venda ja les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el Lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. És tot un moment. Ja més notícies incloses a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té.

0: Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels, així som!

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín. Ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçat aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El Pavelló Nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas, exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa. Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal de que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 24 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. Aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents, més de 200 denúncies i la retirada de 60 patinets per part de la policia local. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena les categories màster femenina i màster masculina per a esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten la nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinemes i espectacles familiars. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat definitivament la nova ordenança de mobilitat, una normativa que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal, coneguts com a BMP, com els patinets elèctrics, davant de l'increment de la seva presència als carrers de la ciutat. La nova regulació estableix per on poden circular aquests vehicles, fixa limitacions de velocitat i contempla sancions per als comportaments indeguts que en alguns casos poden arribar als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar els vehicles de la via pública si incompleixen la normativa o presenten un perill per a la seguretat. La preocupació municipal arriba en un moment en el que la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal ha experimentat un important increment. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat de l'augment tant dels accidents com dels vehicles manipulats per superar els límits legals de velocitat.
1: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barroeres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Picón ha explicat que aquest estiu s'ha detectat un increment dels accidents amb patinets elèctrics, una tendència que ja arrossega des de principis d'any. El sergent ha recordat que aquests vehicles no poden superar els 25 km per hora de velocitat màxima, però ha denunciat que molts dels aparells controlats per la policia han estat modificats per assolir les velocitats superiors. Les dades de la policia local reflecteixen aquesta situació. Així ens ho detallava Víctor Picón, sergent de la policia.
1: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: En aquest context, el sergent ha explicat que la policia local ha intensificat

0: ni assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o, en el seu defecte, la calçada. De tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
1: Amb aquesta nova ordenança, l'Ajuntament pretén adaptar la mobilitat urbana a la realitat actual i reduir el nombre d'accidents derivat d'un ús inadequat dels patinets elèctrics, garantint una convivència més segura entre els conductors, ciclistes i vianants. Castelldefels ha obert avui dilluns el període de votació popular pels premis individuals de la nit de l'esport, una cita que culminarà el pròxim 18 de setembre amb la gala de lliurament dels guardons al CEM de Can Roca. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, la tècnica d'esports de l'Ajuntament, Araceli Dopico, ha explicat algunes de les novetats d'aquesta edició, entre elles la simplificació del sistema de presentació de candidatures per part dels clubs i entitats. L'escoltem.
2: La primera novetat que troben entitats, esportistes i demés és que han rebut una carta que porta una miqueta d'explicació i un enllaç. I a través d'aquest enllaç tenen un desplegable i ho poden fer tot des d'allà, perquè abans rebien un correu amb totes les fitxes de candidatura, les individuals, equips i tot això, i era molt més farragós. I el que volem és que sigui cada vegada un tràmit més simple i que la participació sigui cada vegada major. Aquesta novetat, de moment, està funcionant molt bé.
1: Les candidatures podien ser presentades per entitats esportives inscrites a Castelldefels o bé de forma individual. La responsable municipal va recordar que el reconeixement no es limita exclusivament als esportistes, sinó que també a totes aquelles persones vinculades al món de l'esport local. L'escoltem.
2: Pot ser mitjançant una entitat esportiva, club, pot ser de forma individual. Els clubs i entitats han de ser inscrits a l'Ajuntament de Castelldefels, al llistat de les entitats, i en les entitats o clubs també hi ha gent que és de fora de Castelldefels però que està aquí a un club. I de forma individual pot ser una persona que estigui empadronada a Castelldefels o bé que faci les seves activitats aquí a Castelldefels i que sigui de fora. Val? Perquè de vegades sí que hi ha persones que estan empadronades a Castelldefels però per la seva disciplina esportiva no tenen lloc o no hi ha aquí a Castelldefels, que encara no tenim de tot, sí. I llavors han d'anar fora, val? Però com que és una persona que està empadronada i vinculada a Castelldefels, té la mateixa opció, o sigui que poden presentar candidatura. A més dels reconeixements especials, i el que vol la nit de l'esport és reconèixer resultat esportiu o la forma de ser les persones, com s'involucren, tècnics, entrenadors i persones vinculades amb l'esport, encara que no siguin jugadors. O sigui que és el que volen reconèixer.
1: En aquest sentit, Dopico ha explicat que poden optar els premis tant esportistes empadronats a Castelldefels que competeixen fora del municipi com persones que, tot i viure en altres localitats, desenvolupen la seva activitat esportiva en clubs de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és la incorporació de dues noves categories dirigides als esportistes veterans. Escoltem com ens ho explicava Araceli Dopico.
2: Tenim les categories individuals, que aquí també tenim novetats, perquè a les individuals teníem una individual masculina de formativa, individual formativa femenina, i després tenien la de major de 18 anys. Però és que aquest any hem posat també la màster. La màster és una categoria que va a partir de 45 anys, perquè pensem que una persona que ha arribat a aquesta edat i que segueix en actiu, té molt de mèrit i llavors necessita un reconeixement a part, val? I una categoria que sigui seva i

0: que se senti molt més representat que no una candidatura feta dintre d'una persona o al costat d'una persona de 20. No? O sigui que, i com a individual és una novetat molt gran. Aquesta. És la candidatura màster, màster femenina i màster masculina. O sigui que pensem que és una bona opció per persones que... Bueno, és que l'any passat recordo una candidatura de 85 anys. O sigui,
1: que és inactiva,
0: és molt de mèrit.
1: És molt de mèrit.
0: Sí, era d'una entitat de... O sigui, d'una persona que corria d'un corredor, d'un runner. O sigui, que, i estem molt contents i per això vam pensar. No és just que hagi de competir, no? Que a la mateixa categoria que una persona que té 18 o 20. O sigui, que, i l'hem de reconèixer així.
2: La tècnica d'esports ha assenyalat també que, a més de posar en valor els esportistes, la nit de l'esport també vol promocionar diferents espais emblemàtics de la ciutat. L'escoltem.
0: I el que volem aquest any també és donar i posar en valor el patrimoni històric de Castelldefels i les ubicacions previstes per aquest any seran pues, Torre Barona, Can Gomar, el Castell, òbviament, la plaça de les Palmeres, el banc del Passeig Marítim i moltes ubicacions aquestes que un, quan la veu, ja reconeix que és Castelldefels. I llavors és unificar una mica això, la història amb l'esport i donar-li una mica de valor també.
2: La iniciativa busca unir patrimoni i esport i reforçar la projecció de la imatge de Castelldefels. La gala, finalment, tornarà a celebrar-se al CEM de Carroca. Escoltem com l'Araceli Dopico ens ho explica.
0: Bueno, pues, la gala començarà a les 8 del vespre, allà a Can Roca. Aquest any teníem una mica de dubte si es faria allà o no, perquè com que ja molta gent sap, tenim diverses instal·lacions que estan en obres, però finalment es va decidir que sí, que era la millor ubicació. La gent s'ha acostumat també a fer-lo allà. Després sempre fem el punt final de celebració a la part exterior i amb una mica de música i tot això. La gala està prevista que sigui una gala una mica àgil, val? Perquè hi ha molta gent jove, el 80% dels assistents és gent jove, i també amb una mica de dinàmica que impliqui els assistents. O sigui, l'any passat varen tenir un noi, que era un cantant, el Pol Calvo, que era un noi d'OT, i va implicar també molt a la gent, i els feia cantar i tot això. Perquè de vegades necessitem això, no? De que la gent, quan ja fa molta estona que està asseguda dintre d'una gala, pues, trencar una mica aquest moment i, ostres, pues mira, que bé, no? Doncs pues igual.
2: Com ens explicava Araceli Dopico, la cerimònia començarà a les 8 del vespre i es complementarà amb un espai final de celebració a l'exterior. Pel que fa a l'espectacle, l'organització prepara algunes sorpreses per fer una gala dinàmica i participativa. Així ens ho explicava Araceli Dopico.
0: I llavors aquest any trarem una mica d'entitats de ball de Castelldefels, d'un parell, i ens estan preparant una sorpresa i bueno, pensem que serà de l'agraïment de tothom. Penso en aquest moment que ja quan fa una estona que estàs assegut pues, penses, ostres, necessito una mica de moviment. Doncs pues vinga, va, una mica de moviment. O sigui que... Luego també la presentació, està previst també un presentador vinculat també a la televisió, això és una sorpresa, és una persona molt coneguda i té també un to humorístic, val? O sigui, perquè és una persona que és molt... O sigui que, bueno, i encara no vull dir el nom,
1: sorpresa.
0: Però...
1: Donarà dinamisme,
0: sí, sí,
1: a la,
0: però donarà molt de dinamisme, sí. Perquè és una persona que normalment ho porta això, al terreny una mica de lo que és seriós com una mica humorístic.
2: La votació popular arrenca avui 24 d'agost i és una de les fases més destacades del procés. Així ens ho destacava Araceli.
0: Perquè a partir del 24 d'agost, que és dilluns, fins al 6 de setembre, es farà la votació popular, que és el que deien de les individuals, que sortiran per tot arreu, i llavors la gent del poble, usuaris i demés, tindrà l'oportunitat de fer la seva votació, la seva escollir el seu candidat favorit. I després són les entitats, presidents o entrenadors i tal, els que fan l'última votació. Val? Que aquesta tindrà lloc, em sembla que és el... Això arriba del 24 d'agost fins al diumenge 6 de setembre, hi ha les votacions, i després, a la setmana següent, les entitats votaran el finalista, o sigui, la persona guanyadora. Val? I això no se sap fins al 18, que es fa la projecció directament. O sigui, les persones que van a la gala no saben si han guanyat o no.
2: La ciutadania podrà votar els seus candidats favorits fins diumenge 6 de setembre. Un cop trencat aquest període, seran les entitats esportives les encarregades d'escollir els guanyadors definitius entre els finalistes. Com és habitual, la nit de la identitat dels premiats es mantindrà en secret fins la gala de la nit de l'esport, prevista pel 18 de setembre al CEM de Can Roca. Les entrades per la programació cultural de tardor de Castelldefels ja estan disponibles a través de la plataforma Antràpolis. El Teatre Plaça i la Sala Margarida Xergo estrenen una nova temporada sota el lema Inspira, una proposta que ret homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat i que inclourà teatre musical, concerts, humor, cinema i espectacles familiars entre els mesos d'octubre i desembre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la tècnica de cultura Mireia Soler ha avançat alguns dels plats forts d'aquesta programació que arrencarà oficialment a l'octubre després d'un setembre protagonitzat principalment per activitats d'entitats locals. L'escoltem.
1: Al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable. També després tenim un especial de Halloween, Impro Horror Show, el 30 d'octubre, que és un divendres, o sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
2: Sí.
1: I de teatre musical hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat, com de la Quarta Paret i Performing Arts, i nosaltres hem apostat a veure si funciona, i esperem que sí, amb Friends al musical. I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen. També tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta. Tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó, de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona i vindrà doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda.
2: A més dels espectacles escènics, la nova temporada reforça la presència del cinema dins la programació municipal. Escoltem com la Mireia ens explicava l'aposta pel cinema argentí.
1: Que també estem apostant amb el cinema. Aquest any és el primer cop que ens adherim al cicle de cinema argentí de Barcelona. És la tercera edició que es fa a Barcelona i bueno, vam fer una sinergia, no?, amb el director d'aquest festival. Com sap que a Castelldefels hi ha una colònia important d'argentins, doncs hi haurà dues pel·lícules que formen part d'aquest festival i seran a la Xirgo i seran gratuïtes. El dimecres 21 d'octubre a les 8 a la Sala Margarida Xirgo i el divendres 23 d'octubre a Antàrtida, Dominio 1. Són aquestes dues pel·lícules, uns clàssics argentins. Són gratuïtes, llavors encara no es poden agafar les entrades perquè com falta molt, sabem que la gent, al ser gratuït, agafa molt i llavors potser després no van. Llavors això ho obrirem més o menys un mes abans.
2: La programació continuarà al novembre amb altres propostes com el monòleg No me toques el cuento, inclòs dins de les activitats del Dia Internacional de la Violència envers les dones i les nenes i amb el tradicional concert de jazz Jazz Time a la Sala Margarida Xergo. El calendari cultural es tancarà al desembre en diverses activitats relacionades amb les festes de Nadal. Escoltem la Mireia Soler com ens parlava del desembre.
1: Després, per acabar, tindrem el Teatre Plaça dues pel·lícules, una serà de Disney, també serà gratuïta i en català. No sabem encara la pel·lícula, estem allò treballant, però sí que sabem això, que serà una... ho vam fer l'any passat, al gener, amb Frozen, va funcionar superbé. Llavors apostem un altre cop perquè la gent, les famílies vinguin al teatre i també serà gratuït. I per acabar, doncs, una pel·lícula clàssica de Nadal, que també li estem donant voltes, que això serà el 22 de desembre.
2: A banda d'aquestes projeccions especials de programació nadalenca, inclourà el tradicional concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Cambra Terrassa 48 i Marta Valero, previst pel 27 de desembre. Tota la informació sobre els espectacles, horaris i venda d'entrades ja es pot consultar tant a la plataforma Entrepolis com a la pàgina web municipal castelldefels.org, on es recull la programació cultural completa d'aquesta tardor. La policia local de Castelldefels ha protagonitzat aquest cap de setmana dues actuacions relacionades amb la seguretat i el civisme a l'espai públic. Els fets han acabat amb una denúncia per l'ús irregular d'un dron i amb la identificació de l'autor d'unes pintades a l'església de Montserrat al barri de Vistalegre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat sobre la necessitat de respectar la normativa que regula l'ús dels drons. Després de que els agents detectessin una persona fent volar un d'aquests aparells sense complir els requisits obligatoris. L'escoltem.
3: Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia la vista al dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
2: El responsable policial ha explicat que aquest tipus d'infraccions poden comportar riscos importants, especialment quan els vols es realitzen en entorns urbans o en presència de persones. Per aquest motiu, ha insistit en la importància de conèixer la normativa abans d'utilitzar aquests aparells i garantir que l'activitat es desenvolupi amb totes les garanties de seguretat. L'altra actuació destacada del cap de setmana es va produir a Vistalegre, on la col·laboració ciutadana va resultar clau per localitzar una persona que estava realitzant pintades en un edifici del barri. L'escoltem.
3: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre, van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia. A més, no tenia cap tipus de permís, són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils, per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
2: Des de la policia local recorden que qualsevol actuació sobre el mobiliari urbà o els edificis sense autorització pot ser objecte de denúncia. En aquest cas, l'espai afectat serà netejat pròximament i la persona responsable haurà de respondre pels danys ocasionats. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, Local Corruption Risk and Integrity Indicator System, una iniciativa impulsada per l'Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmic de l'OCDE i financiada per la Comissió Europea. La candidatura va ser presentada per la Unitat de Transparència Municipal a través de l'Associació Catalana de Municipis i ha situat Castelldefels entre els únics tres municipis catalans escollits per formar part d'aquesta experiència pilot, juntament amb Corbins i Salou. L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema d'indicadors que permeti avaluar els nivells d'integritat de les administracions locals i detectar possibles riscos de corrupció. La iniciativa busca dotar els ajuntaments d'eines objectives per reforçar la transparència, millorar els mecanismes de control intern i avançar cap a una gestió pública més eficient i alineada amb els estàndards internacionals del bon govern. La prova pilot servirà per posar a prova una metodologia basada en els indicadors estandarditzats comparables capaços d'identificar tant les fortaleses com les oportunitats de millora dels sistemes municipals d'integritat municipal institucional. El projecte està desenvolupat per l'OCDE en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya. Amb aquesta participació, Castelldefels reforça el seu compromís amb la millora contínua de l'administració pública i amb una generació de confiança entre la ciutadania, convertint-se en un dels municipis de referència en l'àmbit de la transparència i la prevenció de la corrupció. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, 24 d'agost. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant de l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena categories màster femenina i màster masculina per a esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinema i espectacles familiars. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Afons.
1: Del 9 al 27 de septiembre se estrena en el Teatro de Condal de Barcelona la obra 53 Domingos. Se trata de una comedia del director de cine y también de teatro Sesgay, que será interpretada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. Una comedia que habla cómo funciona la familia en tiempos modernos. Pues esperando que se estrene esta obra, como decíamos, en Barcelona, en el Teatro Condal, el próximo 9 de septiembre, hoy recuperamos una entrevista que hicimos al director Sesgay, porque justamente se cumplió el año pasado el 25 aniversario del estreno de Crampac, una obra una película de cine que se realizó íntegramente en Castelldefels, tanto en el exterior había escenas de la película como de interior. Quisimos recordar cómo se desarrolló esa película, cómo gestó la experiencia que tiene los recuerdos del rodaje de Crampac en Castelldefels y más cosas de su carrera como director de cine de Sesgay.
0: Afons.
1: Doncs l'estiu és l'escenari temporal de Crampac, una pel·lícula que es va rodar en part a Castelldefels, també es va fer rodatge al Garraf, i justament s'estrenava l'any 2000. Era una obra que es va traslladar al cinema, era original de Jordi Sánchez, era una obra de teatre, i la va adaptar i li va posar precisament en pel·lícula del cinema. Sesgay era la seva segona pel·lícula, el va debutar com a director al 1998, juntament amb l'argentí Daniel Gimelberg, amb la seva obra Hotel Room, i com dèiem, en l'any 2000 es porta al cinema Crampac. Parlem d'aquests ja 24 anys que va fer que es va rodar aquesta pel·lícula que se li fes, com dèiem, de temàtica estiuenca, que parla de l'amistat, que parla del despertar sexual i de moltes més coses per sota de l'epidermis d'aquest film. I ho fem amb el seu director, Sesgay. Què tal? Molt bon dia, Cesc.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Escolta, què recordes del rodatge de Crampac i com va arribar a les teves mans la pel·lícula?
2: Va arribar perquè vaig rebre una trucada. Allò que els directors sempre somiem, sobretot quan comencem i no ens coneix ningú. Jo havia acabat d'arribar Llavors jo devia tenir 27, 28 anys. Acabava de tornar de Nova York, que havia estat visquent allà. I havia pogut fer una pel·lícula molt rara i molt independent, molt autofinanciada, que es deia Hotel Room. I vaig tenir la sort que aquesta pel·lícula la van seleccionar i la van passar al Zabaltegui, que és una secció que té el Festival de Sant Sebastià. I just en allà hi havia una productora que buscava directors joves, parlant clar, i de Barcelona, era la Marta Esteban. I la Marta tenia aquest projecte que tenia els drets de l'obra de teatre original, Crampac, que era una obra de teatre que havia escrit el Jordi Sánchez i l'havia interpretat amb el Joel i el Joan i amb l'Edu Fernández. Jo no l'havia arribat a veure mai, perquè era quan estava vivint a Estats Units. I la Marta em va oferir aquest text, em va oferir l'obra i em va donar molta llibertat per adaptar-la, que és el que vaig fer. Que bàsicament el que vaig fer és baixar l'edat dels personatges. A l'obra de teatre eren ja universitaris, típicos, i jo els vaig voler baixar més a l'adolescència. Aquesta va ser una mica com vaig arribar al projecte, no?
1: Al baixar aquesta edat a l'adolescència vas poder parlar amb més sentit, podem dir així, del seu despertar sexual. Pot ser que si haguessis col·locat l'edat dels personatges originals, no?
2: Sí, d'aquí venia tot, exacte. El teatre juga amb uns altres paràmetres, que potser les coses no han d'estar tan realistes o t'has de creure les coses des d'un lloc més de la credibilitat, no? Que sí que t'exigeix molts cops el cinema, a l'hora d'anar al cinema. La ficció exigim que sigui molt, molt creïble i en aquest sentit, òbviament l'adolescència és una edat més adequada o l'edat on s'acostuma a haver-hi tot aquest despertar, no? I de la sexualitat i també de la identitat, no? Que un té o no té, o busca o no sap. I Crampac parlava en part d'això i de l'amistat, però de com es mesclen aquestes dues coses, no? Sobretot quan ets jove, i en aquest cas entre dos nois. Llavors sí, em va semblar que l'adolescència era el moment, era el lloc ideal, encara que els actors eren una mica més grans, però no ho semblaven. per les característiques tant del Fernando Gramallo com del Jordi Vilches.
1: No ho sembla, no? Sembla un bé adolescent.
2: Sí.
1: Té 17 anys així, no? I les noies també.
2: Sí, sí, eren dos actors, dos nois que en aquell moment, pues, exacte, tenien una imatge que podia colar, no?, com a adolescents.
1: Tu vas tenir mans lliures per decidir, doncs, el repartiment i les localitzacions de Crampac?
2: Sí. Si alguna cosa m'ha vinculat sempre amb la Marta Esteban, que segueix sent la meva productora, és que, diguéssim, cadascú respecta molt la feina de l'altre i la Marta entén que a part de dirigir una pel·lícula implica sobretot l'elecció del càsting, perquè això és una cosa fonamental. Òbviament els productors han d'opinar i han de dir la seva. Però al final hi ha una decisió que és creativa i que crec que ha de ser del director. I el procés de lo que és Castelldefels i el Garraf i tota aquesta àrea on vam acabar filmant la pel·li és curiós. Jo en una primera escriptura era una història que passava a Menorca i llavors va arribar allò fantàstic de la realitat del cinema, que és que tens els diners que tens, i la Marta Esteban, la productora, un dia em va sentar mesos abans de començar a filmar la pel·lícula i em va dir no tenim diners per anar-nos a les illes a filmar tot això, no? Amb el que implica portar-te un equip i tot és molt més car. Llavors em va dir hem de trobar un espai a prop de Barcelona. L'equip no pot anar i venir, o sigui, ha d'anar i venir cada dia, amb això vol dir que hi ha una sèrie de normes en el cinema que vol dir que no pots viatjar més de 40 minuts. Per tant, això va marcar molt el que podíem fer. I jo recordava de petit haver vingut molt per la zona aquesta de Castelldefels, de la platja de les casetes del Garraf, i de seguida em vaig sentir, bueno, còmode anant allà amb el director d'art, Llorenç Miquel, i vam estar explorant una mica aquesta zona. De seguida també vam trobar molt bona acollida per la part de la gent d'aquí, de Castelldefels, amb qui devíem contactar, que això ja no sé qui era per la gent de producció, doncs, bueno, va buscar, no?, la forma de moure'ns per aquí i vam acabar muntant tot el rodatge per aquesta zona, sí.
1: Doncs la part de Castelldefels es coneix molt bé des de la casa on viu la casa d'estiuet, la segona residència, no?, podríem dir, del personatge que interpreta, sí, el Fernando Gramallo, que seria per la part del barri del Poal o Bellamar, crec jo, no? Bastant amunt d'aquí.
2: Sí, bastant amunt. Era dalt de tot, exacte. Ratpenat, potser que es digués.
1: Oh, no, Ratpenat, recordo. Sí, sí.
2: Uh-huh. Exacte. Pues això era, mira, era allà dalt, perquè sé que teníem a l'altra banda, quan estàvem a dalt de tot, ja teníem la cantera que teniu aquí darrere.
1: Sí, sí.
2: I teníem molts problemes de mal so, i recordo que la gent de l'equip de producció va anar a negociar amb la gent de la cantera allà amb si podien algunes hores o espais durant els dies que filmàvem allà dalt no fer tan soroll, no? Vull dir que fer una pel·lícula és molt complicat.
1: Sí, clar.
2: Vam acabar allà dalt, exacte, que era una casa que des de la que es veia, a més, tenia una vista molt maca, una petita piscina, i bueno, la vam poder llogar i adequar, sí, per la pel·lícula.
1: Doncs parlant de coses que existien i que ara ja no existeixen, com l'activitat de la pedrera, que ja no va deixar d'existir,
2: sí,
1: també surt el cinema Playa, la platja de Castelldefels, que també va deixar d'existir.
2: Sí, perquè a més era d'aquests cinemes
1: a l'aire lliure.
2: A l'aire lliure, que aquí jo ja a la meva adolescència ja no em vaig conèixer gaires, no? Jo crec que era una mica més de l'època dels anys 70, que potser n'havien més. I em va agradar molt quan el vaig veure, clar, perquè era molt difícil trobar aquest tipus d'espais, que a més feia molt, molt d'estiu. Crec que és una pel·lícula que passa a l'estiu i que transpira estiu, i de seguida vam voler-hi filmar. Després ja no sé en què s'ha convertit, en una gasolinera, suposo.
1: Pues no sabria dir-te jo ara, però vaja, que va deixar d'existir poc després, sí, del rodatge de la pel·lícula. Sí, surt també una zona d'oci que continua sent en bona part zona d'oci de Castelldefels, com l'avinguda dels Banys, on es troben els personatges per primera vegada amb les noies, que això sí que existeix, sí, la zona que hi ha de bars i restaurants. Sí.
2: Aquí fa temps que no torno, la veritat. Ja, ara, en aquesta zona concreta que dius, ara fa temps que no hi torno, però és veritat. Passa que saps que el secret també va ser que nosaltres vam poder filmar quan havia passat l'estiu. O sigui, la pel·lícula sembla que sigui estiu, però la vam començar a filmar a finals de setembre i octubre, amb la qual estava molt més buit, molt més tranquil, no hi havia, si vols, suposo, el moviment que deu haver-hi ara, no?, el juliol, uh-huh, o l'agost. i vam poder treballar bastant, bastant tranquils, sobretot a l'hora de filmar al carrer.
1: Que és important. Mira que no es nota gens, que sigui a setembre, octubre, la llum pot ser, o la tardor que tenim aquí més suau, suposo que va ajudar perquè fos així, no? Aquest engany entre cometes de que la pel·lícula els digui que està passant a l'estiu.
2: Bueno, vam començar filmant precisament tot el que tenia que veure amb exteriors i sobretot a les escenes del mar, a l'aigua. Si li preguntes al Jordi Vilches et dirà que l'aigua ja estava freda. Les noies, recordo que... Però vam començar ràpidament. La primera setmana del rodatge ens vam voler treure de sobre tot això, tots els exteriors, tot el que tenia que veure amb la platja de Garraf, també. I després ja vam entrar a fer tota l'altra part de la pel·lícula, tota la part més de la casa. Perquè sí que quan vam acabar, que ja devia ser finals d'octubre, principis de novembre, ja passava més fred en aquest sentit, sí.
1: Pues que Castelldefels també està present en la part de la figuració. Abans parlaves del Joel Joan, que havia interpretat un dels papers del teatre, surt un cameo d'ell a l'interior d'un bar, i també van participar gent del Paranoia Teatre, que continuen fent activitat aquí a Castelldefels, actors i actrius aficionats com a figurants. I, de fet, abans comentaven que algunes de les sessions de càsting o algunes proves es van fer a la Casa de la Cultura, que actualment és l'Espai Jove.
2: Bueno, perquè, clar, quan tu aterrisses en una localitat, no? A fer una pel·lícula, el que fas, la gent de l'equip de direcció, de producció, és agafar i buscar la gent de la zona. En aquest sentit, es va començar a fer tota una búsqueda, sobretot de figurants. Els devien treure els llocs que comentaves tu, o la gent que s'apuntava de la pròpia Castelldefels. Sí, es va organitzar. Sobretot tot el que tenia que veure amb tots els carrers i tota la part més de lo que era el nucli, no? Quan filmàvem a Castelldefels o a les platges del Garraf. I sobretot gent jove venia.
1: Pues escolta, la pel·lícula després arriba al Festival de Cinema de Cannes i guanya el Premi de la Joventut. Tu t'ho esperaves, vas anar tu a recollir el premi i, evidentment, amb molta satisfacció, la segona pel·lícula, no?, que feies, com dèiem.
2: Sí, no t'esperes mai res, al contrari. Jo sempre penso que el que faràs serà un desastre i que serà l'última pel·lícula que faràs. I mai m'he pogut treure de sobre aquest sentiment a l'hora de treballar, no sé per què. I tampoc va ser així, no l'acabes, no saps. Els que ens dediquem a fer això mai sabem molt bé el que tenim entre abans. Portes tant temps en una cosa que no tens la perspectiva ni ets objectiu com per valorar el que has fet. Tampoc jo sóc una persona que miro enrere ni em dedico mai a pensar. Senzillament va succeir així. La pel·lícula va caminar molt bé, que es diu, perquè Cannes ens va donar una visibilitat, un premi. Després també vam rebre al Festival de Màlaga un premi i es va estrenar amb... Vam acabar els Goya també, nominats. No sé, va ser una sorpresa i a mi em va canviar la vida, perquè evidentment els directors, les directores, quan comencem, depenem molt de l'èxit de les primeres pel·lis que fem. Saps? Després, ja tens una carrera, però al principi o funciona el que fas o si no és molt difícil seguir, no? I en aquest sentit sempre crampa que està allà com aquella pel·lícula que em va obrir moltes portes i a més vaig viatjar moltíssim pel món. Va ser una pel·lícula que vaig estar en molts i molts festivals, que es va estrenar a molts països i me'n vaig adonar que el que més sorprenia era... o el que més agradava, o no sé, el que devia aconseguir la pel·lícula era, amb un aspecte així com de conte d'estiu, doncs parlar d'aquests temes, no? I fer-ho, a més, des d'un lloc molt... dels temes d'aquest de la identitat sexual, en un moment on això no estava tan de moda, ara és un tema que, per sort, se'n parla molt, i està com molt a tot arreu, no? Però fa 25 anys no era tan fàcil parlar d'aquestes coses. I hi havia escenes entre els dos actors a la nit, tocant-se, tenint una certa activitat sexual que recordo que generaven un cert impacte, no? I això li va donar a la pel·lícula aquesta projecció.
1: Va, jo crec que va ser molt valenta per tot això que dius. Més aspectes que tracta, surten temes de les drogues també, que es parla amb molta naturalitat. I tot i així, la pel·lícula desprèn, veient-la al cap del temps jo com a espectadora, moltíssima tendresa, no? I ha aguantat molt bé també aquests 24 anys.
2: No, sincerament...
1: No l'he vista.
2: Jo no l'he tornat a veure, jo mai miro les pel·lis, però sí que la recordo, exacte, aquesta paraula que has dit, era, s'havia d'explicar des d'aquest lloc de la tendresa pròpia de l'adolescència, no? No has de jutjar, ni has de condemnar, ni has de, bueno, has d'intentar tenir molta empatia en aquest sentit per aquests dos amics. Però sobretot perquè l'amistat és un valor molt important, almenys per mi, per les meves pel·lícules. I aquells dos personatges que es deien Nico i Dani, si no m'equivoco, tenien això entre ells, no? Tenia veure com la seva amistat es veia sacsejada per uns sentiments nous que apareixien, no? Per part del Dani, que era el personatge que interpretava el Fernando Ramallo, més les dues noies que les acompanyaven, no? Uh-huh. Però bueno, la tendresa era important, no perdre aquesta la ingenuïtat i tots aquests valors, si vols, de l'adolescència, clar.
1: Pues jo sé que el Gran Pacte obre les portes i a partir d'aquí, doncs, jo crec que és exponencial l'èxit que tens. Arriba Jeglà, que el guió de la sèrie, estén a ser la ciutat, que aquí apareix, no sé, per primera vegada un repartiment molt coral. Jo sempre he pensat com aquest home aconsegueix aquest repartiment, que és una passada, igual que d'una pistola en cada mano, i on també apareixen, per exemple, noms molt presents com l'Eduard Fernández i el Javier Cámara en la teva filmografia.
2: Doncs no ho sé, jo sempre he sigut... He pensat en els actors amb qui volia treballar i he tingut la sort que quan els he parlat amb ells, he contactat amb ells i els he explicat el que volia fer, doncs en general sempre han volgut venir i treballar amb mi i no puc estar més que agraït, perquè la veritat és el que dius tu molts cops. Sembla com molt complicat trobar o pensar que els càstings com es poden organitzar, fer així, no? I aconseguir, però evidentment a vegades no he pogut, actors no han volgut o no han pogut treballar amb mi, però jo penso que l'important és intentar-ho, i si ets un director jove ho has d'intentar. Després, els actors venen o no venen depenent de moltes coses, no? De si és un paper que ja han fet o no han fet, de si els ja han agradat les seves pel·lícules, del que intueixen una mica que passarà, no? en aquesta història, en aquest projecte. I, bueno, mira, amb el pas dels anys vas també establint relacions i complicitats amb els actors i sempre he tingut molta sort, sí.
1: Truman va ser una pel·lícula d'inflexió, un punt d'inflexió a la teva carrera, en la que, com dèiem, doncs, havia hagut pel·lícules amb la intervenció de molts actors i actrius molt corals?
2: Bueno, Truman en aquest sentit potser ha sigut la pel·lícula més que ha tingut el ressò més important, no? A nivell de premis, de la repercussió que ha tingut i que em va col·locar a nivell internacional, sobretot a molts llocs. I bueno, van així. També les pel·lícules més dramàtiques tenen aquest potencial. I quan estàs més a prop, si vols, de la comèdia, potser tens unes altres possibilitats, no? de repercussió. La comèdia és diferent. Truman tenia un element, bueno, parla del que parla, no?, aquella pel·lícula, llavors. I tenint el Ricardo Darín i el Javi Cámara, doncs, bueno, es va muntar ja un còctel que va funcionar molt bé, clar.
1: Una altra pel·lícula sobre l'amistat.
2: Sí, totalment. I, de fet, mira, ara que en parlem, recordo quan estàvem assajant i parlant una mica al principi de tot, abans de filmar, a casa del Javier Cámara, que ens reuníem amb el Ricardo, els tres, i recordo parlar de Crampac, perquè era una miqueta... Són dues pel·lícules que tenen la mateixa estructura, que és durant una setmana, el temps narratiu. El que passa, dura una setmana i comença amb un amic que va visitar un altre, no? I al final l'amic se'n va. I en aquest sentit tenen la mateixa construcció, el mateix arc, no?, de narratiu. I això em recordo parlar-ho. No sé si l'havien vist o no, ja no recordo. Ells, el Javi, sí. Però, bueno, tenien totes aquestes similituds, és veritat.
1: I una altra característica dels teus personatges és que sempre hi ha part d'ells que amaguen coses, no?
2: Bueno, perquè això és el que a mi m'agrada molt observar, això, perquè penso que estem tots molt més fets de secrets i mentides que no de dir les coses que ens passen ni de la veritat, no? I em sembla molt interessant posar la mirada en tot allò que no diem o que amaguem o que ocultem o que... Pel que raó que sigui, per vergonya o per pudor o per... I em sembla que és, bueno, sí, és un lloc on sempre és... I vaig sovint i moltes pel·lícules meves transiten en aquesta ombra, no? En l'espai aquest, que és el que tenim com una mica com amagat les persones, sí.
1: Escolta, ara s'ha acabat de rodar Mi amiga Eva. Quan s'estrenarà i quin és l'argument de la pel·li?
2: Doncs mira, Mi amiga Eva és la meva primera pel·lícula protagonitzada per una dona i escrita per un personatge femení que tenia ganes ja de fer. I és la primera vegada que a mi, diguéssim, m'he atrevit a escriure pensant en la història d'una dona que senzillament té ganes de canviar de vida una mica i d'enamorar-se. És una mica algú que s'enfrenta al com t'ho fas per tornar-te a enamorar a la vida, no? Que sembla algo molt fàcil, però no ho és tant. I amb un, bueno, un clau d'una mica de comèdia, l'interpreta la Nora Navas i explica un any a la vida d'aquesta dona de 50 anys, que està en aquest moment una mica de canvi, de transició, de digue-li com vulguis, no? Que són els 50. I ara l'estem just muntant, no? Estem a sala de muntatge. És una pel·lícula que sortirà l'any que ve.
1: Doncs, mira, parlaves de les dificultats potser d'enamorar-se a certa edat, tot i les aplicacions que hi ha actualment. Ara pensava de nou en Crampac, que aleshores coneixies gent doncs, a espais públics, a bars, no? Surten escenes dels nois sí. A una revetlla, hi ha un xiringuito a l'interior d'un bar, i potser aquesta dona de recorrir avui en dia a l'actualitat al que recorreixen moltes persones, que són aquestes aplicacions, com el Tinder, no?
2: Home, suposo, sí. Estan allà i entenc que també et faciliten, no?, anar més ràpid a l'hora de, no sé, d'establir contactes, no sé, ja no l'he fet servir mai, però suposo que la faria servir sense cap problema. Això no treu que també un surti i vagi, no?, a, no sé, un sopar o una festa. El que passa que has de perdre la por a atrevir-te, suposo. Hi havia algú del flirteig o del, no, del lligar que implica una certa, bueno, atrevir-te, no?, acostar-te a algú, a parlar amb algú. I és veritat que ara estem una mica més... Estem perdent una mica aquesta gimnàsia perquè estem més amb l'anonimat del telèfon, no?, i de l'aplicació.
1: Tornaràs al teatre, Cesc?
2: Sí, m'agradaria molt perquè la veritat és que m'ho he passat molt bé les dues obres que hem fet i han anat molt bé i en tots sentits. Però, bueno, no em dono pressa amb això, en el sentit de que al teatre hi he arribat des d'un lloc quasi com un hobby, no sé com dir-ho, no m'he obligat mai, així com el cine sempre ha format més part de la meva carrera i d'una obligació, no?, de fer una pel·lícula i ara pensant la següent. Al teatre he deixat que quan ve, ve, i quan tinc un text, com han sigut tant els Veïns de Dalt com els 53 diumenges, doncs llavors el tiro endavant. I ara, doncs sí, tinc el compromís d'acabar d'escriure alguna cosa, però estoy en ello. La veritat és que m'estic prenent el meu temps.
1: Escolta'm, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut, que hi hagi molta sort de nou, pues segurament que sí, amb mi amiga Eva i amb aquesta obra de teatre també que tens entre de mans. I moltíssimes gràcies, Esgai.
2: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona.
1: Una abraçada.
0: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Els alcaldes afectats pels aiguats de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès demanen solucions estructurals contra les inundacions. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Mirada posada a les vies del tren i la Nacional 340. Els municipis afectats per la pluja torrencial de dissabte a la matinada reclamen que aquestes dues infraestructures deixin de ser barreres per l'aigua. Estel Batet, Carles.
3: Els alcaldes admeten que les zones que més van patir es van construir als anys 60 en terrenys que eren aiguamolls i a nivell de mar, però sostenen que les vies del tren i la Nacional 340 agreugen el problema i per això reclamen nous passos que facilitin l'evacuació de l'aigua.
1: Tarragona, Clara Xavier Domingo.
4: Mentre els municipis encara s'estan refent dels d'anys, els alcaldes reclamen de nou inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o riarades. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: Tot això quan tenim per davant una nova tarda complicada amb alertes taronges de nivell 4 sobre 6 per pluges torrencials ara a la meitat oest del país. Per tant, avancem la previsió del temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Són avisos per intensitat de pluja, tant en 30 minuts com en 3 hores, i de moment es descarta enviar alerts als mòbils, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè la matinada de dissabte, recordeu, tampoc es va fer. Francesc Mauri, què ha de passar avui?
7: Bon dia, bona tarda. Aquesta hora ha de passar que ja tenim les primeres tempestes al terç oest de Catalunya. Hi ha dos comarques, d'una banda la Ribagorça i d'altra banda el Segrià, dos nuclis actius que poden descarregar amb intensitat i que aniran estenent-se des de l'oest de Catalunya, l'interior, Pirineu i Prepirineu. I efectivament, intensitat que localment podria ser torrencial, 40 litres en 30 minuts, és a dir, molta aigua en poca estona, bàsicament al nord del Montsec, tot i que no és descartable en d'altres zones de l'interior Pirineu i Prepirineu. Ara bé, cal estar atents a aquestes tempestes perquè acabada la tarda i ja de cara al vespre i una mica més endavant podrien arribar a punts del prelitoral. Si arriben a alguns punts de la costa, seria de forma desdibuixada. De cara de demà, temps més tranquil i més assolellat.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs, pendents del que pugui passar aquesta tarda, l'altra notícia del dia és que a dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el principal sindicat de mestres, l'USTEC, dona per fet que el primer dia, el 8 de setembre, hi haurà vaga.
3: Això després d'un estiu sense avenços en les negociacions entre el comitè de vaga i la Generalitat, segons ha denunciat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al Matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació no ho ha volgut valorar.
9: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així.
1: Més qüestions. En reunió aquest migdia del govern espanyol amb les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes als migrants de Ceuta.
3: L'objectiu és reforçar la immunització d'aquestes persones. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa mentrestant el PP de voler generar angoixa amb la situació sanitària a la ciutat autònoma.
10: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
1: De la política espanyola, per cert, avui crida l'atenció la manera com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha esquivat donar explicacions, que les explicacions que, altra banda, li ha demanat el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, per la polèmica compra d'un àtic de 6 milions d'euros.
11: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
1: I en crònica internacional, avui és el dia de la independència d'Ucraïna.
3: Sí, el president del país, Volodymyr Zelensky, adverteix contra el relat de Rússia el dia que la guerra deixa 3 morts a Ucraïna i 2 a Rússia en atacs creuats dels dos bàndols.
12: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, als esports. Laia Tudel, amb bones notícies per Gavi, i diem que tot ha quedat en un ensurt.
13: Ahir Gavi va ser substituït per un cop fort al genoll, però les proves aquest matí han descartat cap lesió greu. Té només una forta contusió, per tant, aviat ja podrà tornar als entrenaments. Més coses al partit d'ahir a Elx. El Barça ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat de la força dels agents de policia contra aficionats i socis blaugranes als afores de l'estadi. Lamenta que una vegada més la policia requisi estelades a l'entrada dels estadis on juga el Barça. En parlarem al Catalunya Migdia i també sabrem si l'enrenou amb el jugador del Girona, amb Sigankov, es podria desencallar avui.
1: I ens falta saber com tenim la mobilitat, Mariluz García.
14: Doncs amb algunes retencions a l'autopista del Maresme, la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, direcció Girona, per un turisme que ha bolcat i que talla dos carrils, a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, i per obres la B30 a Barberà del Vallès en sentit de sud i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dilluns en què continuem mirant el cel. Per les pluges que han de venir i per les que van caure el cap de setmana, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès afectats per aquestes intenses pluges de dissabte a la matinada miren encara de recuperar la normalitat. Alhora reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem altra vegada a Tarragona. Clara Xavier Domingo.
15: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
5: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
15: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies al tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
16: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a dir fa que de cuir a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
15: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60, que

0: sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
1: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
0: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
1: Al llarg de la tarda, les tempestes es poden desplaçar des del nord-oest cap a la Catalunya central.
2: És la notícia del dia, n'estarem pendents durant tota la tarda a Catalunya Ràdio, també 3Cat Info, i avui dilluns també ens deixa la notícia que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. De fet, al matí de Catalunya Ràdio, la seva portaveu, Iolanda Segura, parla de miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama el govern la represa de les negociacions per evitar ja les pròximes vagues programades. Educació, de moment, Maria Núria, no ha reaccionat a aquesta crida.
1: Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant pel desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
3: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: I un altre dels àmbits relacionats amb el començament de curs és l'habitatge. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt d'Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Joan García?
4: Que a Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny i a les quatre capitals catalanes s'ha reduït l'oferta d'habitacions de lloguer respecte ara fa un any. En canvi, s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet en un 12% durant l'últim any a tot l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
2: Aquestes són les notícies de cara a començar el curs, però tenim deures pendents de l'estiu. Com la crisi a Ceuta, el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la petició del govern espanyol que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP no tanquen la porta a la demanda, però exigeixen al govern espanyol que assumeixi la seva part de responsabilitat, Toni Fortesa.
5: Cantàbria o Aragó, per exemple, ja han dit que posen a disposició de Ceuta les seves reserves de vacunes i reclamen al govern central un protocol de distribució efectiu. Ángel Sanz es el conseller de Sanidad del gobierno aragonés.
6: No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse. El Ministerio debe explicar cómo pretende organizar esta operación. No podemos tener 17 soluciones logísticas.
2: I quines són les necessitats que el govern espanyol ha posat sobre la taula, Toni?
5: Doncs es necessiten vacunes de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, milers de migrants continuen fent cua davant els centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat per accedir als serveis d'atenció i als recursos disponibles.
2: I en aquest context, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions. La crisi a Ceuta i els retrets per la seva gestió monopolitzen l'arrencada del curs polític a Madrid. Aquesta setmana que 8 ministres donaran per primer cop explicacions al Congrés, gairebé un mes després de l'entrada massiva

0: De migrants a Ceuta. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Quatre setmanes després, el govern espanyol no dona xifres de quants migrants queden a Ceuta, ni detalla quan s'obriran dos espais més per acollir-los, ni tampoc la data concreta per traslladar les primeres 500 nenes cap a la península. El que sí que nega el govern espanyol és que hi hagi cap risc d'epidèmia, i la ministra portaveu, Elma Said, respon a Feijó que és racista proposar el confinament dels migrants.
2: No hay riesgo de contagio, y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
1: El PP qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci, que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana, i el portaveu del PP, Borja Sémper, acaba d'insistir que hi ha una greu crisi sanitària.
3: A mí lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
1: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta, i Cuerpo anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma, abans que demà se'n reuneixi el primer Consell de Ministres del curs, presidit per Pedro Sánchez, en una represa de les vacances marcada per aquesta crisi que s'ha convertit en un greu problema per la Moncloa per arrencar l'últim curs de la legislatura.
0: I continuem a Madrid, continuem amb la Paula Brujats, perquè mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per aquesta crisi, a Ceuta creix el malestar intern dins mateix del PP per la polèmica compra de l'àtic de 6 milions d'euros d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li ha reclamat Alberto Núñez Feijóo, Paula.
1: Sí, perquè la compra de l'àtic persegueix Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil, i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí. No ha contestat el líder del PP, tampoc ha aclarit res de l'àtic, y va despachat así.
4: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
1: Però continua sense explicar per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines, i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar al juliol. La direcció del Partit Popular ja no posa la mà al foc per Ayuso. Sentim Borja Sémper, portaveu del PP.
3: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo, y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
1: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa Ayuso. D'aquí 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: Ara passa un minut d'un quart de tres. Avui és el dia de la independència d'Ucraïna. I el país hi arriba amb el desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran, Albert Manyà.
5: En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i, en un missatge a la nació, ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
6: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
5: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
7: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
5: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
6: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir el Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
5: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia.
0: De la crònica internacional, també és notícia a Israel que anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels van arribar volant a pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Bon dia. Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els 4 que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023. I Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
0: La qüestió palestina reverbera arreu del món i una demostració n'és França, que comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es mostra dividit i afeblit, entre altres raons, per això que us dèiem, pel tema palestí. París, Isabel Galí.
9: Bon dia. L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat. I l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
10: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa jocs sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
9: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
11: Es menysperé el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
9: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
0: I mentrestant, de França al Regne Unit, el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses. Actituds com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar-lo a les xarxes. Londres, Quim Olivares.
12: Hola, bon dia. Les víctimes són 2 agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
13: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
12: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, al República. República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
0: I tenim més ingredients d'aquest futur que ja és aquí. Per exemple, que buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no, i que ja és una realitat. Els experts alerten, a més, que sovint ho fa de manera esbiaixada, Montse Gené Riba.
14: La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
15: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
14: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir l'IA en la selecció de personal, però només un 3% comprova si s'han pres decisions injustes. La legislació espanyola ja estableix garanties com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió.
0: És una notícia que us expliquem en plena tornada a la feina després de les vacances, que pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. Toni Fortesa, com ha de ser aquesta incorporació a la feina?
16: Doncs l'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
17: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: Això pel que fa a la tornada a la feina, però com han de ser les vacances per ajudar-nos en aquest retorn?
16: Doncs els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. I, tot i que sembla una cosa molt òbvia, hi ha molta gent que no ho aconsegueix. I això afecta encara més la tornada després de les vacances.
0: Tenim més notícies. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges, després dels actes de la nit de la Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia, que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Montse Gené Riba.
14: Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan ja han intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial, i han cremat mobiliari urbà. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. Al cap de més de 2 hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha pogut garantir la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a 8:15 amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
0: De Sitges marxem a Figueres, on han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de la capital de l'Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat, Núria Pereira.
18: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I d'extrem a extrem del país hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura. Jordi Barranca.
19: Les obres que s'han fet beneficiaran 11.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
20: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
19: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
21: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
19: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
0: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans dels anuncis. I és que les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies. La collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya similar a la del 2025 i també es mantenen els preus. Per a Joan Álvarez.
22: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarp.
23: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
24: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
22: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada, cultura i esports.
25: Catalunya migdia.
26: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
27: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
25: Catalunya migdia.
0: Ja som aquí. La Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per acostar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió de la companyia amb la Warner perquè hi ha risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general, Rob Bonta, ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici, Montse Camps.
1: Sí, això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, ha dit, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor, conegut entre altres per interpretar a Hulk a l'univers de Marvel, considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
2: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
0: Doncs mentre resolen la seva pròpia història aquestes dues plataformes, us parlem precisament de les estrenes d'aquesta setmana, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix i Matèria Oscura a Apple TV, i la pel·lícula Susurran tu nombre, també a Netflix. Són entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit, Clàudia Roses.
3: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana que es va complicant, amb Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. El mateix dia, Apple TV arriba la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, continua buscant tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
4: It's okay. They need to hear this.
3: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, Netflix presenta divendres Susurran tu nombre, basada en la novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut amb l'ajuda del seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol, amb Maya Refico i Eva Longoria. Una noia amb una malaltia crònica passa l'estiu a Mallorca, on s'enamora d'en Julià, mentre uns secrets familiars amenacen la relació. You'll hear him tapping.
5: Hola.
6: Hola.
0: I mentrestant, això que sentiu, la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat nominada als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud. Òscar Callau.
13: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, competirà amb quatre produccions més de format curt procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
0: I ara, dos noms propis.
7: This is Odin. He is a highly trained combat king.
0: El primer és el de Brad Pitt, que tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards, al costat de Quentin Tarantino. Ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, Marc Garriga.
8: És un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o Cors de Cer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del festival que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes.
0: I l'altre nom propi que destaquem avui és el de Michael Wright. I segur que ara molts, a banda del nom, ja s'han posat en situació amb la banda sonora. Ha mort als 70 anys l'actor que interpretava un dels protagonistes d'aquesta sèrie que sentiu, UB.
8: Feia el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. També va aparèixer a les dues seqüeles d'aquesta sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Harbits, un film de culte per a la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El Rector, on interpretava un dolent llegendari, Desechos, de Robert Altman, o Sugar Hill, al costat de Wesley Snipes.
0: I ara us parlem de música, que encara és estiu i, per tant, continua sent protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival.
28: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que les
0: I comencem a la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran el grup de pop Fades i la cantant Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica.
5: Vell pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar.
0: Mentrestant, Campllong tanca avui la seva Festa Major amb Havaneres. El grup femení Les Anxovetes, que sentiu, pujarà als escenaris per posar banda sonora marinera al final de la festa. I amb canvi de ritme, la Cobla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals de Sant Bartomeu.
6: La farola, la farola, la farola, la farola.
0: Com veieu, n'hi ha per tots els gustos, perquè Móra d'Ebre celebra la seva Festa Major, també, i la Festa del Riu Ebre. Aquesta nit actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors del país. I una última proposta, perquè el Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen, des d'una perspectiva diferent, i al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Això serà de cara a la tarda, al vespre i sobretot la nit. Ara, però, el que toca és la informació esportiva, Laia Tudel, amb el Barça, que goleja a l'estrena a la Lliga, i això sense haver fitxat el nou encara.
9: Imagina't, 0-5 va guanyar el Barça al camp de l'Elx amb aquest tema, com deies, obert del nou i de què passarà amb Julián Álvarez.
10: Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol! El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular.
9: Elx 0, Barça 5, resultat contundent del Barça en el primer partit de Lliga. Ara repassarem aquesta golejada, però abans aquest partit va deixar la imatge de Gavi marxant coix amb un cop al genoll. Avui li han fet proves i Joan Fitó, els resultats són bons.
11: Sí, va rebre un cop al genoll dret pocs minuts abans del descans, en una acció típica de Gavi a l'àrea de l'Elx en una pressió. Aquest matí les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió d'un cop. Ahir Gavi es va espantar força, va demanar el canvi, però les proves confirmen que no res i en principi la seva reincorporació als entrenaments està prevista aviat en un termini breu.
9: Doncs superat l'ensurt amb Gavi, tornem al partit d'ahir perquè a falta que arribi un nou, la davantera blaugrana va respondre.
11: Sí, van debutar amb nota de Yemi i Gordon. L'alemany va ser titular, va fer el 0-2 jugant a la banda esquerra i sobretot treballant molt en tasques defensives. Adeyemi es va estrenar com a golejador, no ho va poder fer Gordon, però l'anglès va signar dues assistències, va jugar a l'última mitja hora Gordon, molt generós amb Fermín, li va regalar a Gordon el 0-4, també assistència per Rafinha, el tercer gol del Barça. Precisament el brasiler va ser ahir un dels destacats, dos gols de Rafinha, una assistència i recuperant la seva millor versió. A més, Rafinha estrenant ahir capitania.
12: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
9: I seguint amb l'actualitat del Barça, falten 8 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges i el club blaugrana encara no descarta el fitxatge de Julián, que ahir, per cert, va viure un nou episodi incòmode, podríem dir, entre altres coses, per l'argentí amb l'Atlètic de Madrid.
11: Va jugar uns 25 minuts ahir Julián al Metropolitano, l'empat a 2 contra el Villarreal. Julián escridassat ja des de l'inici per la seva afició, moltíssims xiulets pel futbolista argentí, un Julián que al final del partit va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana amb tot l'equip aplaudint a l'afició sobre la gespa al final del partit, tots els companys de Julián. L'argentí va enfilar vestidors, sol, amb cara de pocs amics, i rebent de nou una important xiulada per part de la seva afició.
9: Doncs veurem com s'acaba resolent aquesta qüestió, aquest futur de Julián Álvarez, i fins quan l'esperarà el Barça. Un altre tema per resoldre és el futur de Valde. Flick, el tècnic del Barça, va tornar a ser bastant clar.
11: Sí, ahir no el va convocar Valde, Flick no el va convocar. El lateral esquerre titular ahir, per cert, va ser Xavi Espart, de la Masia. Al final del partit, Hansi Flick va explicar que no vol Flick que marxi Valde del Barça.
14: I'm not asking him to leave.
15: No li he demanat que marxi. I he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut ells.
9: I ahir a ells va ser un altre desplaçament on la policia va requisar estelades a l'afició del Barça.
11: Moltíssimes mesures de seguretat, registres a l'entrada dels aficionats del Barça i provint l'entrada d'estelades. Avui, comunicat del club condemnant els fets, condemna el Barça l'ús desproporcionat de la força contra els socis, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més els agents de policia requisessin banderes estelades als aficionats. Diu el Barça que l'estelada és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. A més, Junts per Catalunya denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata i la compareixença del ministre Grande Marlaska al Congrés. La CUP denuncia l'actuació en el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
9: Avui es juguen els dos últims partits de la segona jornada de Lliga. Falta de saber aquests resultats. I després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid dissabte i també de l'empat ahir de l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, només hi ha un equip, Josep Gaya, que ho hagi guanyat tot.
16: Sí, el Sevilla és l'únic equip que ha jugat dos partits i que ha sumat els 6 punts possibles. I ho ha fet guanyant el Rayo per 2-1 i l'Atlètic Club per 1-3. Qui també ho ha guanyat tot és el Barça, que, com hem dit, va guanyar per 0-5 al camp de l'Elx, però que encara té un partit pendent. El Madrid es va imposar per 1-2 a l'Espanyol i el Betis va superar la Real Societat per 1-0, però també només han disputat un partit. Els que, amb dos partits disputats, encara no saben què és perdre són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que ahir van empatar a 2, i també l'Alavés, que va empatar a 1 contra el Rayo. Amb ja gairebé tota la segona jornada disputada, el Sevilla és líder en solitari amb 6 punts, seguit per l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que en tenen 4, i al darrere el Barça, l'Espanyol, el Madrid, el Betis i el Getafe, que en tenen 3. Les posicions de descens les ocupen actualment l'Atlètic Club, el Màlaga i el Llevant, que encara no han sumat cap punt. Com deies, Laia, avui tenim els dos últims partits d'aquesta segona jornada. L'Osasuna rebrà el Llevant a 4:45 del vespre i el Màlaga i el Deportivo s'enfrontaran a 10:45 del vespre.
9: Seguim parlant de competicions de futbol. A la Premier League, el vigent campió, l'Arsenal, va debutar divendres amb victòria davant un equip acabat d'ascendir, el Coventry, guanyant 3-0. Ahir el Liverpool va empatar amb el Newcastle en el que era el debut d'Araujo, va jugar 70 minuts, i avui es completa la primera jornada i es veuran les cares dos vells coneguts del Real Madrid, però aquesta vegada des de les banquetes rivals. David Gallofré.
17: Sí, perquè el Fulham d'Arbeloa rep el Chelsea de Xabi Alonso en un derbi londinenc que començarà a les 9 del vespre a Craven Cottage, a l'estadi del Fulham. Serà el debut, com deies, oficial dels dos entrenadors amb els seus nous equips després d'entrenar tots dos al Madrid la temporada passada. Els dos tècnics van coincidir com a jugadors tant a Madrid i també al Liverpool, però com remarca Xabi Alonso, dins del camp no hi ha amics.
18: És clar que pots tenir una relació d'amistat, però un cop som sobre el terreny de joc no hi ha amics ni passat. Només hi ha 90 minuts en què cadascú lluitarà pel seu club i després ja serà una altra cosa.
17: L'extècnic del Madrid, que s'estrena en la Premier com a tècnic a la banqueta del Chelsea, assegura que el seu equip arriba molt preparat i amb molta fam.
18: Ens sentim preparats. Hem estat treballant durant tota la pretemporada, 6 setmanes. Alguns jugadors des del primer dia i d'altres incorporant-se més tard. Les ganes, l'ambició i la fam de començar ja són presents dins l'equip.
17: També debuta com a tècnic a la Premier Arbeloa. I a més podria debutar Pep Chavarría amb el Chelsea. El figarenc ha arribat a aquest mercat de fitxatges procedent del Rayo Vallecano per 19 milions d'euros.
9: I a la segona divisió, el Girona, més enllà de l'inici de temporada, amb un empat i una derrota, el club té carpetes obertes als despatxos. Una amb nom propi, la de Víctor Sigankov, que es podria tancar en les pròximes hores, Eduard Solà.
19: De fet, Sagan Cop viatja avui mateix cap a Amsterdam, on si no hi ha de res de nou passarà la revisió mèdica i firmarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. Tot i que per una xifra molt inferior a la seva clàusula de rescissió, que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, el Girona es traurà un problema greu de sobre. El davanter ucraïnès marxarà a l'Ajax amb un traspàs que podria arribar als 5 milions d'euros, amb 4 de fixos i un més de variables. Això sí, a la meitat, recordem que és pel Dinamo de Kiev, l'anterior club de Sagan Cop. L'oferta de l'Ajax ha fet que el representant de Sagan Cop suspengués la roda de premsa que havia convocat per aquest migdia per donar la seva versió sobre la polèmica que havia originat l'obertura d'un expedient disciplinari per part del Girona quan els jugadors van negar a canviar-se en el partit de la primera jornada contra el Leganés. Qui també marxarà les pròximes hores és Minsu, per qui el Rangers pagarà els 10 milions del valor de la clàusula de rescissió. Minsu, de 20 anys, i que la temporada passada va jugar cedit a l'Andorra de segona, ha demanat poder sortir per anar a jugar a l'equip escocès. D'altra banda, el Girona ha presentat avui els dos últims fitxatges. El defensa és Abdul Mumin, que arriba lliure després d'haver jugat les últimes temporades al Rayo Vallecano, i Mauro Furtado, de 18 anys, que ve del Benfica. Cap dels dos ha debutat encara amb el Girona.
9: I al centre d'Esport Sabadell, el defensa Carlos Alemany i el migcampista Lluís Esteve no seguiran a l'equip arlequinat aquesta temporada. Ahir el Sabadell va sumar un nou empat, el segon consecutiu, i en aquesta ocasió Francesc Ripoll ho va fer al camp històric, el del Castelló.
20: I tal com va fer el Molinón, els arlequinats van mostrar una molt bona imatge en un dels camps més complicats de la categoria. 0-0 en un partit molt igualat i on el Sabadell va tenir les ocasions més clares per marcar. Gioacchini a la primera meitat i Miqui Codina a la segona. L'equip de Ferran Costa es continua mostrant molt sòlid l'any del seu retorn al futbol professional i amb el gol com a assignatura pendent. Després d'aquests dos partits, el tècnic arlequinat molt satisfet amb el partit del seu equip.
21: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
20: Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, la nova Creu Alta, amb gespa nova i amb el camp pràcticament ple.
9: Una mica més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Som el 24 d'agost. Som campions.
9: Arrenca el centenari del Barça de bàsquet.
25: Catalunya migdia.
22: Guàrdia, amb Enric Calpena.
23: Quan Àtila i els uns van irrompre...
24: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
22: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
24: Una hora d'història que us captivarà.
26: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
27: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
26: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
27: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
26: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
25: Catalunya migdia.
9: Doncs de seguida parlem del centenari del Barça de bàsquet. El Joan Fitó té tots els detalls, però abans ciclisme, tercera etapa de la Vuelta, que s'aproxima ja a les terres catalanes després de prendre la sortida dissabte des de Mònaco. L'esloveta Dei Pogacar defensa el lideratge en una etapa de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i una altra de segona al final de l'etapa a Font-Romeu. Quina és la situació ara mateix de l'etapa, Isaac Vilalta?
28: Què tal? Bona tarda. Doncs miren, els ciclistes encara molt lluny, rodant en un terreny còmode. Com deies, els dos ports de la jornada es troben ben bé al final, estan encadenats al coll del port de Montlluís, de primera categoria, i ja de seguida enllaça amb Font-Romeu, que és de segona. Són dos ports no excessivament durs. Sí que són llargs, però no són excessivament durs. A 112 quilòmetres hi ha una fuga de 6 homes. No són ciclistes importants, no haurien de preocupar a Pogacar amb 2 minuts i mig respecte al grup on hi és Pogacar i la resta d'homes importants. anys.
9: I a tot això, Isaac, ahir protagonisme especial per un dels ciclistes catalans que participa en aquesta Vuelta.
28: Sí, com dius, la Vuelta es va acostant a casa nostra ja trepitjant la Catalunya del Nord. Especialment demà és important l'etapa, amb sortida i final Andorra a la Vella, amb un port de primera, amb Valira, un altre de primera, Baixalís, un altre de primera, Ordino, i la Comella, poc per al final, un port de tercera, demà passat, amb sortida a Falset, també pel sud del Principat, i amb protagonisme pels ciclistes de casa. Ahir Pau Miquel va ser segon, només per darrere de Matthew Brennan i just per davant de Tadej Pogacar.
1: No, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo. Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad. Lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
28: La Vuelta, per tant, que es va acostant a casa nostra, protagonisme pels de casa. A la Vuelta hi ha quatre catalans, a banda de Pau Miquel, David de la Cruz, amb Marcel Camproví i Marc Brustenga.
9: I aquest matí a l'Auditori 1899 del Barça s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la secció de bàsquet. Un acte, Fitó, que ha reunit moltíssimes llegendes del club i que ha acabat, a més, amb el discurs del president Joan Laporta.
11: Sí, noms reconegudíssims com Nacho Solozábal, Gregor Fuchsca, Roberto Dueñas o Juan Carlos Navarro, tot plegat per celebrar que avui, 24 d'agost, la secció del Barça de bàsquet fa 100 anys. Durant l'acte s'ha presentat el calendari que li espera al Barça per celebrar aquest centenari, que començarà coincidint amb el debut a l'Eurolliga aquesta temporada, el 24 de setembre, d'aquí un mes, al Palau contra l'Efes. L'acte d'avui l'ha presidit Joan Laporta. El president blaugrana ha reivindicat el model del Barça.
2: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 Copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
11: En aquest acte també hi era present Alexander Sekulic, nou tècnic de la secció. L'eslové ha aturat la seva estada a les finestres FIBA amb Eslovènia per ser avui en aquest acte de presentació. També a l'auditori avui bona part dels nous jugadors blaugranes, Tyrese Martin, Josh Nivo o Justin Robinson. Laporta ambiciós amb el nou projecte del Barça.
2: Des de la junta directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra en actes com el d'avui.
11: Sekulic, per cert, dirigirà avui el primer entrenament de la pretemporada blaugrana. Després, viatge de tornada cap a Eslovènia per complir les seves obligacions com a seleccionador.
9: I aprofitant aquest centenari del Barça de bàsquet, estrenem un nou rècord amb la firma de l'Ernest Macià i sota el títol 4 quarts de segle, i repassem alguns dels episodis més importants de la història de la secció, com quan va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 50 i principis dels 60. En hoquei herba, aquesta tarda la selecció espanyola femenina juga a passar a les semifinals del Mundial contra Alemanya a les 5 de la tarda, però ja no depenen d'elles mateixes per aconseguir-ho.
16: Sí, perquè després de perdre per 3-0 contra Argentina en el primer partit de la segona fase, les Red Sticks hauran de guanyar Alemanya i esperar que Bèlgica perdi per poder passar a la fase on ja es lluita per les medalles. A més, les espanyoles compten amb una diferència de 5 gols respecte a les belgues i això implica que haurien de golejar Alemanya si volen accedir a semifinals. Si no es classifiquen, hauran de jugar a la fase en què es defineixen del 5è al 8è lloc. La jugadora catalana Chantal Giné ha estat contundent amb els objectius de l'equip.
3: Som molt conscients del nostre objectiu, que era de quedar cinquenes a sisenes, i tot i ser un resultat clau que pot ser que passi a semifinal, creiem que això no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem guanyar el partit i també Argentina faci els deures que ens vagin a nosaltres bé, però el nostre objectiu és puntuar per jugar aquest cinquè sisè i assolir el nostre objectiu real.
16: Pel que fa a la selecció masculina, els Red Sticks ja es van classificar ahir per les semifinals, o van aconseguir 20 anys després de l'última vegada, empatant contra Bèlgica en l'últim partit de la segona ronda. Els belgues van començar avançant-se en el marcador amb un gol d'Arthur Van Doren en el primer quart, però els espanyols no els van donar per vençuts i en el darrer quart el català Marc Miralles va posar l'1-1 en el marcador per certificar el pas d'Espanya a la lluita per les medalles. Els Red Sticks coneixen aquesta tarda el seu rival de semifinals, que serà guanyador del grup E. A hores d'ara, tot apunta que serà contra l'anfitriona els Països Baixos. El partit es disputarà el divendres que ve, 28 d'agost.
9: En En golf s'ha tancat la temporada al Lib una vegada més amb la victòria de John Rahm, però el bàsquet i altres figures del circuit encara no han decidit el seu futur per la pròxima temporada, Carles Vila.
0: Ahir Rahm va acabar segon al torneig d'Indianapolis, només a un cop del guanyador, el jove nord-americà Michael Lasasso. I després d'una espectacular remuntada a l'última jornada, per tercer cop el jugador basc i el seu equip, la Legió 13, s'emporten la victòria en la classificació individual i per equips. Rahm, a l'hora de fer balanç, es va mostrar orgullós de la feina feta, però va ironitzar amb el seu futur sense aclarir res i fent broma del que volia fer de manera urgent.
4: Tinc moltes ganes de tornar a casa i donar un cop de mà a la meva dona, que està molt embarassada. Ara amb els nens, que ara són 3 contra 1, i d'aquí poquets ja en seran 4, que és el que està a punt de néixer a l'octubre. Estic content de tornar a fer de pare uns dies abans de l'Obert d'Irlanda, però ara del que tinc més ganes és de tallar-me els cabells demà a les 10, que em fa molta falta.
0: En qualsevol cas, els últims dies el rumor és més insistent sobre la tornada de John Rahm al PGA. Les condicions del circuit americà cada cop són més dures i alguns mitjans parlen que el basc, per tornar, hauria de pagar una multa de 25 milions de dòlars i demanar públicament disculpes. Altres figures del LIV també van tenir un comiat poc aclaridor de la temporada, com Bryson DeChambeau. Recordem que Rahm ja ha aclarit la seva situació al DP World Tour, on ja pot jugar sense problemes, i on podria aterrar la pròxima temporada, tot esperant solucionar el seu futur als Estats Units.
9: Passem a altres qüestions del dia, en format més breu, amb la Marta Garcia. Comencem per l'handbol, Marta.
5: És que avui se disputen al pavelló municipal de Calais i al Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, mentre que en la femenina s'enfrontaran abans a 6:45 també el Granollers i el Lleida.
9: Hem parlat dels actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. Tornem a parlar de bàsquet, Marta, en aquest cas de l'Uni Girona.
5: Pretemporada disputarà un amistós més que s'ha confirmat avui. Serà el 17 de setembre contra el Jairis de Múrcia en Sant Andreu de Llavaneres. L'equip gironí ha completat la primera setmana de pretemporada i en esta setmana, la que comencem ara, ja combinarà també els entrenaments amb els partits. El primer amistós serà este divendres en Platja d'Aro contra el Manresa.
9: Seguim parlant de bàsquet amb un apunt de la selecció espanyola masculina.
5: Que última detalls de cara als partits de classificació per al Campionat del Món de Qatar 2027. Revisions mèdiques satisfactòries abans de jugar divendres contra Portugal en Saragossa i dilluns contra Grècia en Atenes. El combinat espanyol és líder del seu grup I amb 5 victòries i només una derrota. En la llista de Xus Mateo només hi ha un català, Joel Parra, a més també del blaugrana Darío Brizuela.
9: I acabarem amb una informació de tennis.
5: El francès Artur Fis i l'estatunitenca Coco Gauff són els guanyadors del Masters 1000 de Cincinnati. Esta passada matinada, Fis ha superat en la final el tennista local Francesc Tiafoe en 3 sets, mentre que Gauff va fer el mateix en la final femenina en 2 sets, superant la també nord-americana Jessica Pegula.
9: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Cost.
6: Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 3. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. Aquesta tarda tenim risc de pluges torrencials, pedregades i ventades al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és encara prou elevat. L'USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga ja el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. El Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la cessió de vacunes per als migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP, com Cantàbria i l'Aragó, no tanquen la porta a la petició, però reclamen al govern un protocol de distribució efectiu. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, un dels vehicles enregistrés un repte per publicar justament a les xarxes socials. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el Dia de la Independència, una celebració a Kiev en què el prèmier britànic ha renovat el suport a aquest país. Els atacs han deixat avui 8 morts. Representants de la Paramount es reuneixen avui amb el govern de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. 12 estats nord-americans van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli.
8: Esports.
10: El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista reincorporarà els entrenaments en un termini breu. El Barça, mentrestant, condemna l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi d'Elx. El club lamenta la retirada d'estelades i està a l'espera de les explicacions corresponents. El Girona, segon, ha presentat als centrals Bumin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Ziganков. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax que en principi acceptarà. I en marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu. Tadej Pogacar defensa el lideratge.
7: Pel que fa al temps, atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i a l'interior. Alguns punts del Prepirineu i de la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que superen el llindar dels 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes pluges s'acostaran al prelitoral i puntualment de forma més dispersa també a la costa. Als llocs on descarregui, les temperatures baixaran ràpidament.
8: 3CAT Info.
7: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Pendents de la situació meteorològica que viurem avui a la tarda, però també del que ha passat aquestes últimes hores, aquests últims dies, els xàfecs, els ruixats que han caigut a diversos punts de Catalunya, per exemple, al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis afectats per les intenses pluges de dissabte encara miren avui de recuperar la normalitat. Alhora també reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem a Tarragona. Ens ho explica des d'allà la Clara Chavarría Domingo.
12: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
13: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cotes zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tingui, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
12: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
14: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
12: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
7: Doncs tornem a l'actualitat més immediata. Avui mateix Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i pedregades. Tot i la polèmica de les últimes hores, perquè no es va enviar cap és alert, de moment avui tampoc se n'enviarà cap perquè el risc no és prou elevat. Segons ha explicat Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors sí que es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, segons Marramon, no ens trobem en aquesta situació.
15: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
7: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
15: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
7: Al llarg de la tarda, les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. Per cert, sobre aquesta polèmica que us dèiem dels missatges és alert, Junts per Catalunya preguntarà al govern per què no va activar el sistema d'avisos al mòbil és alert, malgrat la intensitat en l'episodi de pluges aquest cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès. En una bateria de preguntes al Parlament, el principal grup de l'oposició demanarà també al govern de Salvador Illa si té previst modificar els criteris per enviar aquestes alertes a la població davant l'evolució d'una emergència, encara que la previsió meteorològica no alerti que s'arribarà als llindars màxims de perill. La diputada responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes d'aquests aiguats.
17: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre, i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
7: Junts pregunta també al govern si no es va enviar l'alerta a la ciutadania perquè tota la cúpula política del Departament d'Interior era de vacances. També volen saber quines línies d'ajuda es destinaran per ajuntaments i particulars i quines actuacions estructurals es faran per reduir riscos.
6: 3CAT Info.
7: 3 de la tarda i 8 minuts. La USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que...

0: Miracle.
1: Parlar vostè, un acord sobre les ràtios o sobre la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Això ho recull el portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per qui les posa al mercat i en un mal de cap per qui en busca. A Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros, a Tarragona 370 i a Lleida 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer segueix creixent. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona, els interessats creixen un 62% i a Lleida, un 58%. A la capital catalana, Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat un 22%.
2: 3CAT Info.
1: Un dia més parlem de la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria tètanus, varicela i pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació que es viu a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de les persones que són de Ceuta com que no estiguin vacunades, com de les persones migrants que estan aquests dies de passada des de la crisi migratòria de fa 3 setmanes. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però sí que considera necessari treballar en prevenció. Destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants. I de l'àmbit polític, sobre aquesta crisi migratòria, Pedro Sánchez reunirà demà el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. Ho farà gairebé un mes després d'aquesta entrada massiva d'immigrants. Aquest organisme, el Consell de Seguretat Nacional, que es reuneix pràcticament un cop al trimestre, el formen el mateix Pedro Sánchez, els vicepresidents, i també diversos ministres, entre els quals els d'Interior i els de Defensa i Sanitat. Tot plegat mentre continua la batussa política sobre Ceuta. El govern espanyol acusa el líder del PP de ser irresponsable i xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions que hi ha a Ceuta. La ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, nega cap risc de pandèmia i respon a Feijó que generar angoixa entre la població no és propi d'un partit d'estat.
3: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
1: El PP insisteix que hi ha una greu crisi sanitària i qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci i que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana. Els populars també acusen el govern espanyol de no prendre decisions 4 setmanes després d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. Borja Sémper és portaveu del PP.
4: A mi lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
1: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta i Carlos Cuerpo n'anunciarà els detalls avui mateix des de la ciutat autònoma abans que demà es reuneixi aquest primer Consell de Ministres del curs polític presidit per Pedro Sánchez. I encara en pàgina política. Mentre el PP ataca el govern espanyol per aquesta crisi a Ceuta, creix el malestar dins del PP per la polèmica compra de l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
5: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí, on no ha contestat a Feijóo, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
6: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar

0: instal·lar-hi oficines i perquè Feijó ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Sémper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
1: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
0: La de l'Àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
2: El temps.
3: A 3:15 de la tarda, la crònica del Francesc Mauri.
4: Atenció a la tarda, que ens porta una línia d'inestabilitat marcada i que anirà viatjant. De moment, a mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes avançaran per tot l'interior, ponent, Pirineu i Prepirineu. Atenció a l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell taronja, d'aiguats que poden ser d'intensitat torrents, és a dir, 40 litres en 30 minuts, especialment a l'àrea situada al nord del Montsec. No ho descartem en d'altres zones interiors o del Pirineu, però aquesta àrea seria probablement la predilecta. Algunes acumulacions podrien acostar-se als 100 litres per metre quadrat. També cal dir que a darrera hora, ja ha entrat al vespre, algunes d'aquestes tempestes poden arribar al prelitoral i esporàdicament, de manera molt més esporàdica, la línia costanera. Demà, signe contrari, dia absolutament diferent, amb molt més sol a tot el país.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Us expliquem ara que hi ha hagut una incidència al cremallera de Núria que ha obligat a traslladar 80 passatgers que s'havien quedat en un dels combois i traslladar-los cap a un altre dels cotxes. Girona, Núria Peraire.
5: Bona tarda. Una avaria elèctrica ha fet que un tren quedés aturat a 300 metres de Caralps. Per això s'ha hagut de fer el transbordament dels 80 passatgers cap a un altre comboi i s'ha fet sense incidències. Protecció Civil ha activat en prealerta al Ferrocat.
3: Gràcies, Núria. I ara ens anem cap a Londres perquè el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, per exemple, conduir en contradirecció. Això per què? Doncs perquè aquest cap de setmana han mort 7 persones en un xoc frontal al nord d'Anglaterra. Sembla que un dels vehicles estava enregistrant un repte precisament per publicar a les xarxes socials. La policia ha detingut 12 persones relacionades amb aquest accident. Londres, Quim Olivares.
6: Les víctimes són 2 agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
7: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
6: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja a altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
3: Gràcies, Quim. Situat ja de ple en la crònica internacional, Ucraïna celebra el Dia de la Independència i ho fa amb desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts en els dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort a 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belograd, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Volodymyr Zelensky ha reiterat que no es rendiran. En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita a la de Burnham que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
8: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
3: En un acte al centre de la capital, Barnum s'ha compromès a mantenir l'ajuda a Ucraïna.
9: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
3: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
10: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
3: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, que és la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Israel anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que quatre estels van arribar volant ahir a pobles israelians. Abans, però, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Ens ho explica més a fons des de Jerusalem el Jordi Bresco.
11: Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els quatre que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill. A Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023 i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
3: I els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari. Haurà de detallar, doncs, aquest nou paquet de sancions econòmiques que vol colpejar encara més l'economia de Teheran. L'anunci ve després de l'avís de Donald Trump de la setmana passada, quan va amenaçar amb mesures fermes no només contra Iran, sinó qualsevol país aliat que l'ajudés. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
12: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
3: No hi ha avenços en les converses per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà i el cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions d'Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es pagarà ara a $93.
2: 3CAT Info.
3: I la Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per apropar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió d'aquesta companyia amb la Warner, perquè hi veuen risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general Rob Bonta ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici. Això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, diu, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns dels canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport justament a l'exèrcit d'Israel. I us expliquem també que els Països Baixos han anunciat que no participaran al Festival d'Eurovisió l'any que ve per la presència d'Israel al certamen. La radiotelevisió pública neerlandesa considera que l'esdeveniment no pot ser neutral davant les divisions entorn de la guerra a Gaza. Aquest és el segon any que renuncien al festival.
13: El certamen ja es va veure sacsejat, recordem-ho, per una onada de boicots, l'edició d'aquest any, a causa també de la participació d'Israel. De moment, els organitzadors van anunciar fa uns dies que excloïen la possibilitat d'acollir una edició de l'esdeveniment en un país implicat en un conflicte armat. Per tant, Israel no podria ser país organitzador, però sí que pot participar. De fet, no l'han expulsat pas de la competició del 2027. L'edició d'Eurovisió de l'any passat, aquest any, vaja, la van seguir 131 milions d'espectadors, 35 milions menys que l'any anterior, després que 5 països la boicotegessin. Els Països Baixos, Islàndia, Espanya, Irlanda i Eslovènia. Aquests tres últims, fins i tot, es van negar a retransmetre l'espectacle.

0: D'aquí 5 minuts seran 3:45.
1: Esports.
0: I arribarem amb el Roger Arnau. Bona tarda.
2: Bona tarda. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista reincorporarà els entrenaments en un termini breu. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. L'equip, després de la golejada d'ahir per 0-5, avui ja ha començat a preparar l'entrenament en l'enfrontament de dijous al vespre al Camp Nou contra l'Atlètic Club en el partit ajornat de la primera jornada. Els jugadors, que van tenir ahir més minuts a Elx, han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet un treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. Encara sobre el partit d'ahir a Elx, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club blaugrana lamenta una vegada més la retirada de les banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també el dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes. En aquest sentit, també hi ha hagut reaccions polítiques. Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la policia i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra reclama una investigació immediata sobre els fets. Finalment, també hi ha dit la seva la CUP, que denuncia aquesta actuació policial en el que considera textualment una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
1: 3Cat Info.
2: I avui, mentrestant, tornant al futbol, es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits més. Osasuna Llevant, a 8:15 al Sadar, i Màlaga Deportivo, a 10:15 a la Rosaleda. Encara en futbol, a la Premier League aquest vespre juga el partit entre el Fulham i el Chelsea. Serà el debut a la Lliga Anglesa dels dos últims entrenadors del Madrid, Álvaro Albeloa del Fulham i també Xavi Alonso del Chelsea. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga al Rayo, assegura que està preparat per ajudar l'equip a tornar a primera.
3: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
2: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, també té clar per què ha escollit Girona.
4: Em sento més còmode jugant de central, que és la posició en què he estat jugant últimament, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: Encara a Girona el club podria desencallar avui l'enrenou del davanter Víctor Sigankov. L'ucraïnès, que va negar-se a jugar contra el Leganés la primera jornada, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. Mentrestant, en ciclisme, ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres entre Grusen i Font Romeu, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada a l'estació d'esquí de la Catalunya Nord. Tadej Pogacar continua com a líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del club, Joan Laporta.
5: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
2: Precisament, Alexandre Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte, fent una pausa amb la selecció d'Eslovènia, que també entrena, i aquesta tarda, de fet, dirigirà el primer entrenament de l'equip blaugrana. Precisament, també, avui Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica algun dels episodis més importants de la història d'aquesta secció. Dos quarts de quatre.
0: Aquesta hora 3Cat Info us destaquem que els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o riarades com les que han viscut aquest cap de setmana. Tornant a l'actualitat més immediata, avui mateix, aquesta tarda, som davant d'una situació meteorològica complicada, amb risc de pluges torrencials, pedregades i ventades, sobretot al nord-oest de Catalunya. Per això, Protecció Civil demana que les pròximes hores tinguem prudència i que ningú travessi rieres, almenys en aquestes zones. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè diuen que el risc encara no és prou elevat. Pendents també dels mestres, dels docents davant la proximitat de l'inici de curs, el sindicat majoritari de docents catalans, la USTEC, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. Des d'aquest sindicat donen per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. I el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la cessió de vacunes pels migrants que són a Ceuta. Algunes comunitats del PP, com Cantàbria i l'Aragó, no tanquen la porta a aquesta petició, però reclamen al govern un protocol de distribució d'aquestes vacunes que sigui realment efectiu. Són alguns dels titulars d'aquest dilluns 24 d'agost. Ara els ampliarem i també repassarem més notícies. Per exemple, dos casos en què el subministrament elèctric és el protagonista, una de freda i una de calenta. D'una banda, satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica, ja ho tenen gairebé resolt. I, en canvi, d'altra banda, a Figueres, a l'Alt Empordà, hi ha carrers que porten uns quants dies sense llum pel robatori del cablejat a l'enllumenat públic. Els Mossos ja han ensampat els lladres que han entrat a la presó. I parlarem també d'una qüestió que preocupa moltes persones aquests dies, la tornada a la feina. La represa laboral després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Els experts recomanen recuperar la rutina de manera progressiva i recorden que aquests símptomes no són cap trastorn, sinó part del procés d'adaptació a la rutina laboral. En esports, què destaquem? Roger Nau.
2: Que el jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx i tot ha quedat en surt. Les proves mèdiques confirmen que es tracta només d'una contusió. També en futbol, el Girona presenta els centrals Moomin i Furtado, mentre que en ciclisme ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, amb final a Font-romeu.
0: Dèiem que estaven pendents de la situació meteorològica. Doncs bé, ja van arribant tempestes per l'oest que, malauradament, porten pedregades associades i poden fer mal a zones agrícoles de Ponent. Durant la tarda, aquests ruixats, aquestes calamarsades, poden afectar qualsevol punt interior i del Pirineu. Localment, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora. Durant el vespre, aquestes pluges intenses s'acostaran al prelitoral i, molt esporàdicament, també a la costa. Ara passen poc més de 3 minuts de 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 24 d'agost, en què estem pendents de les pluges, de les precipitacions, d'aquests ruixats i tempestes. Per això Protecció Civil preveu pluges torrencials aquestes pròximes hores, especialment, ho dèiem, a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i és un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i d'aquestes pedregades que, com us dèiem, ja estan començant a caure en alguns punts de Ponent. Per cert, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè no es va enviar cap és alert durant les pluges del cap de setmana, de moment avui tampoc se n'enviarà cap. Segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors sí que es faria una tremesa massiva de missatges als mòbils. De moment, segons Mas Ramon, no ens trobem en aquesta situació.
6: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
0: Des de Protecció Civil demanen molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarquen que no s'han de creuar les rieres.
6: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables. Val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
0: Recordem això que dèiem, que al llarg de la tarda les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. Això avui, aquesta tarda, però és que venim d'un cap de setmana en què també hi ha hagut problemes. Els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges d'aquest cap de setmana, miren avui encara de recuperar la normalitat. De fet, també reclamen inversions per fer millores estructurals que evitin episodis com els d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
8: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
7: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
9: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
7: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
0: Per cert, situats encara al sud del país, s'ha restringit el bany a la zona del Canà Platja, al Montsià, per l'abocament d'aigües residuals. L'Ajuntament d'Alcanà atribueix el problema a l'avaria en una estació de bombament. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Una avaria concretament a l'estació de bombament número 3 de les cases d'Alcanà, el canal Montsià, que provoca aquest abocament d'aigües residuals a la zona. Equips tècnics treballen ara per solucionar la incidència. Mentre no es resolgui, s'ha restringit el bany a la zona d'Alcanà Platja, un espai que va des de la Cimentera fins al municipi veí de la Ràpita. Protecció Civil activat en fase de prealerta al pla d'emergències per contaminació d'aigües marines. Es dona la circumstància que ahir ja hi va haver un problema similar.
0: Gràcies, Jordi. Són 3:45 de la tarda. L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, però, de moment no ha reaccionat a aquesta crida. La portaveu sindical, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar ja el mes de juliol.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals a la negociació.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria tètanus, varicela i pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat, com a mesura preventiva davant la situació que s'està vivint a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants, donant així, per tant, resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció que hi ha en aquests territoris. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però sí que considera necessari treballar en prevenció. Destaca també que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents de subministrament i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura elèctrica en aquesta zona, com dèiem, dels massís dels ports. Informa des de Tarragona, Jordi Barranca.
10: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats, sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, l'alcalde de l'AMD de Jesús.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
10: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
10: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
0: Doncs si al Baix Ebre tenen novetats positives pel que fa al subministrament elèctric, a l'altre extrem de Catalunya, a l'Alt Empordà, hi ha problemes seriosos. A la capital, a Figueres, fa dies que alguns carrers estan sense llum per culpa d'un robatori de cables de l'enllumenat públic. Ja han ingressat, però, a presó, 3 persones detingudes per haver robat aquest cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres. El robatori va ser dimarts, va deixar sense llum diversos carrers de l'est de la ciutat, però és que n'hi ha alguns que encara no l'han recuperat, que continuen a les fosques. Núria Peraire.
14: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: Doncs ens quedem encara amb la Núria Peraire des de Girona. Seguim parlant també de crònica policial perquè han detingut un conductor a la Jonquera que portava més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional, Núria.
14: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
0: No, doncs espera que encara tenim més detinguts per tràfic de drogues a casa nostra. Ha ingressat a la presó un home detingut a l'aeroport de Barcelona que portava 31 quilos de cocaïna. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes pel seu equipatge. Aquest home va arribar a l'aeroport del Prat, venia de Mèxic. La policia va veure que estava nerviós, que feia coses estranyes, que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes fins que van trobar aquests 31 quilos de cocaïna. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges després dels actes de la nit de Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan hi ha intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidres contra la policia, han llançat i cremat contenidors i lavabos públics. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament de Sitges, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pau Verdre. Al cap de més de 2 hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha garantit la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a 7:45 i amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament de Sitges ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
1: 3CAT Info.
0: I us expliquem ara que les onades de calor d'aquest estiu han fet que s'avancin uns 10 dies la collita d'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Ens ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
15: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
16: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
17: Pel que s'ha collit, pel que fa aquí a l'enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
15: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Gràcies per Joan. Arribem així a 3:15 de la tarda.
1: El temps.
0: Aquesta hora la previsió és del Francesc Mauri.
18: Ambient càlid i zona d'inestabilitat acusada aquesta tarda. Això sí, allà on descarregui localment baixarà la temperatura. Avís d'intensitat torrencial acompanyant alguns dels aiguats per part del Servei Meteorològic de Catalunya de 40 litres en 30 minuts. A mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes poden abraçar qualsevol punt de l'interior. Interior, Pirineu i Prepirineu, no encara la costa. En aquestes zones interiors, alguns d'aquests aiguats, com hem dit, poden ser especialment intensos. L'àrea predilecta, amb les intensitats i acumulacions més marcades, seria l'àrea situada al nord del Montsec. Entrat el vespre i la nit, alguns d'aquests ruixats i tempestes poden arribar al prelitoral i molt esporàdics, però no es descarta a la línia costanera i, a més, dispersos. Demà, però, la línia d'inestabilitat s'haurà allunyat i demà el sol serà molt més protagonista, tot i algun núvol.
1: 3CAT Info.
0: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no ja és una realitat. Els experts també alerten que sovint la intel·ligència artificial passa aquests filtres de manera esbiaixada. La IA és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants en lloc de treball. Per això moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, d'avaluar candidats o de determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeixen que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies i evitar justament aquests biaixos, biaixos de gènere, edat, condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia, que fins i tot magnifica un biaix que ja existia prèviament. Tot això ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la Universitat Pompeu Fabra.
19: Se usa un proceso de inteligencia artificial, no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen intel·ligència artificial en la selecció de personal. Però, segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat consideren que s'ha d'informar quan s'utilitza la IA, tant el treballador com el comitè sindical, i reclamen la implementació del currículum SEC, és a dir, sense dades personals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
20: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
0: Aquí a Catalunya, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu de, justament, de mitigar-los. Per cert, ara que som en l'àmbit laboral, us expliquem que la tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals en aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
3: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però sobretot remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: A més, els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla obvi, hi ha gent que no ho aconsegueix, i això afecta encara més la tornada després de les vacances. Per cert, parlant de tornar de vacances i de reprendre el curs ara al setembre, a França ja comença el nou curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera política per liderar França és l'eurodiputat d'Esquerres, Raphael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja està molt dividit i afeblit, entre altres raons, pel tema palestí. Ens ho explica des de París la Isabel Galí.
21: L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat i l'eurodiputat Raphael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició, no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
22: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
21: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
23: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
21: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
0: Ara falten 8 minuts per les 4 de la tarda. Aquesta setmana hi ha 3 novetats a les plataformes de streaming i tenen un fil comú, totes s'inspiren en novel·les d'èxit. A Netflix, la sèrie Toda la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurran tu nombre. A Apple TV, la sèrie Materia oscura. Ens ho explica la Claudia Rosas.
24: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
25: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable.
26: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
27: It's okay. They need to hear this.
26: El que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurran tu nombre, basada en una novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie conegut com el xiu-xuejador. La cinta la dirigeix el cineasta neozelandès James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, un secret familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
0: Per cert, que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
28: Hola.
29: Hola.
28: Quina música fas?
29: Un rotllo trap.
30: M'encanta.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i la vida real. La candidatura de Centre de Sense Filtres, aquest certamen coreà, és en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona justament la creativitat de les produccions que s'adapten al ritme de les plataformes audiovisuals, però que igualment mantenen la profunditat en les històries de ficció. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el passat mes de desembre, l'han seleccionat com a finalista entre més de 350 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb quatre produccions més que venen de Finlàndia, Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre, justament a Seul. I un apunt més de cinema, perquè Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards amb Quentin Tarantino i ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. Això serà, com us dèiem, a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
0: Fins que siguin les 4 de la tarda amb el Roger Arnau. Bona tarda.
23: Bona tarda. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista es reincorporarà ara als entrenaments en un termini breu. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. L'equip, després de la golejada d'ahir per 0 gols a 5, avui ja ha començat a preparar l'enfrontament de dijous al vespre al Camp Nou contra l'Atlètic Club en el partit ajornat de la primera jornada. Els jugadors que ahir van tenir més minuts han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Alejandro Valde, el lateral català, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. Encara sobre el partit d'ahir a Elx, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi. En un comunicat, el club lamenta una vegada més la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també el dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes.
1: 3CAT Info.
23: I mentrestant, avui es completa la jornada 2, la segona jornada de la Lliga de Primera, amb dos partits. Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15. Mentrestant, a segona, el Girona ha presentat dos dels seus nous reforços, els centrals Mumin i també Furtado. El ganès, Abdul Mumin, amb experiència a la Lliga, el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a primera.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte, tant per a mi com per a qualsevol altre futbolista. De fet, crec que el club mateix és la raó per la qual vaig decidir venir.
23: Per altra banda, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per l'aposta pels joves futbolistes. Encara Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax que en principi acceptarà. D'altra banda, el Sabadell, encara en segona divisió, ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador fitxat la temporada passada deixa el club després de jugar 19 partits i haver aconseguit l'ascens a segona. La baixa d'Alemán arriba just l'endemà de l'empat a 0 al camp del Castelló de l'equip arlequinat, el segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Després de dos partits a domicili, el Sabadell dissabte s'estrenarà a la nova Creu Alta contra l'Almeria. I en ciclisme, ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres entre Grosan i Font-Romeu, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat just a l'arribada a l'estació d'esquí de la Catalunya Nord. Ara mateix, quan queden poc més de 60 quilòmetres per arribar a la meta, una escapada de 6 corredors manté un avantatge d'un minut i mig sobre el gran grup. Tadej Pogacar defensa el lideratge amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Mentrestant, en bàsquet, el Barça ha fet avui migdia el primer acte de commemoració celebració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president Joan Laporta.
4: Des de la Junta Directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra amb actes com el d'avui.
23: I en handbol, avui es disputen al pavelló municipal de Calella al Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Granollers a 8:45, mentre que la femenina la jugaran abans a 7:15, també el Granollers, en aquest cas contra el Lleida.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Comença la votació ciutadana avui dels premis individuals de la 26a nit de l'esport. Des d'avui fins al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al Cent Can Roca. A l'entorn del nou cap de la ciutat, al barri de la Muntanyeta, l'Ajuntament habilitarà, a partir de l'1 de setembre, noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. I el ple del passat mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. La nova ordenança inclou els vehicles de mobilitat personal, UVMP, els patinets i contempla sancions per als comportaments indeguts. Aquest estiu s'han produït 20 accidents de patinets, s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 patinets. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3

0: anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels, així som.

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
2: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
3: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
4: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
3: Digues, digues.
2: A punt de sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Així som.
2: Així som.
1: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ja han sortit a la venda les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre de Plaça i la Sala Margarida Xirgo estrenen a la temporada dels escèniques del quart trimestre de 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El Tenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de l'any 2025 i 2024. El Tenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de Ronda Ramon Otero Pedrayo. A l'alçada del número 4 s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocar mà.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia la vista al dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció va tenir a veure un acte vandàlic a l'església de Vistalegre.
1: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre. Van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia.
0: Evidentment, és una activitat, una actuació que no està permesa.
1: No, per suposat. A més, no tenia cap tipus de permís. Són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils. Per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
0: I la tercera actuació té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Sí, exacte. Per sort, esperem que no siguin ferides greus. En principi no semblaven greus. Va ser un accident d'un MEP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests MEPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels MEPs. Properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte, han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com dèiem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exacte, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impacte

0: És que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe, i per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Picón, sergent de la policia local, per aquestes informacions sobre incidències succeïdes al cap de setmana i sobre les coses que s'ha de tenir en compte les persones usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal o patinets.
1: Moltes gràcies.
0: I deseo-t'ho, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Doncs com deia, la comarca del Baix Llobregat ha rebut el distintiu de destinació turística intel·ligent adherida. Avui ho va fer en un acte celebrat a la Fira Internacional de Turisme Fitur 2025 en el marc de Fitur Know-how Export. L'acte va ser presidit per la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, acompanyat pel president del Segitur, Enric Martínez, i el distintiu va ser recollit pel Consell de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, avui amb nosaltres, via telefònica. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Escolti'm, senyor González, primer de tot, què significa rebre aquest distintiu, el de destinació turística intel·ligent?
1: Doncs mira, doncs d'alguna manera vol dir un reconeixement per la comarca i, com no pot ser d'una altra manera, també per tots els ajuntaments i els ens públics i privats que estem participant en una estratègia comuna, una estratègia de fer la nostra comarca, els seus 30 municipis, doncs que sigui interessant des d'un punt de vista turístic i que fem una gestió, com aquí diu, intel·ligent, no? I dir que sigui intel·ligent vol dir que, d'alguna manera, aquesta estratègia està basada en la col·laboració de tots els agents, està com dintre del que és el nostre objectiu, generar valor, posar en el centre de les nostres accions a persones que residim a la comarca, bé, el benestar i que s'ho passin bé els visitants, i sobretot una cosa que és molt important en aquests moments, no?, que és aprofitar aquesta corrent d'innovació i de digitalització, d'utilització de la tecnologia, sobretot per fer un turisme sostenible, no?, que vol dir que sigui sostenible, doncs, com hem parlat abans, des d'un punt de vista social, no?, perquè ens ha d'anar bé a tots i a totes, però també des d'un punt de vista de que sigui sostenible econòmicament i medioambiental. En essència vol dir això, vol dir un reconeixement de que hem encetat un camí, tots plegats, fins i tot ja d'alguna manera està recollint el nostre pla estratègic, en què tenim molt clar cap on anem, no? I, a més, doncs, el fet de poder haver rebut aquest distintiu, doncs, reconeix a la comarca com, doncs, que fins al 2028 i futures revisions, doncs, anar revisant que el nostre pla d'acció vagi encarat amb aquests objectius estratègics que estàvem parlant.
0: Aquest model, el de destinació turística intel·ligent, es basa en 5 eixos claus. Un d'ells, vostè ho estava comentant, el de sostenibilitat, però a més hi ha d'altres.
1: Sí, així és. Diguéssim que és un model de gestió que s'articula, no és poca broma, en 5 eixos, 16 àmbits i més o menys la revisió de 261 indicadors i 97 requisits. Què vol dir això? Doncs que ens estem fent una autoavaluació i una radiografia per com el diu, perquè les nostres accions i les nostres estratègies ven encarades allà on volem anar. I com bé apuntaves, d'aquests 5 eixos principals, la governança és molt important. Això vol dir que hem de tenir una aliança público-privada, que se'n parla molt, però què vol dir? Escolta, cadascú des de la seva trinxera, podem dir-ho així, no? Ja sigui un ens públic, privat o diferents agents que estem interessats i que volem un turisme de primera, doncs que tinguem haver de col·laborar, de participar i de tenir aquesta actitud de que les nostres propostes siguin de valor, no? I que hi guanyem tots. Això seria la part de la governança, però no només la governança, també tenim el tema de l'accessibilitat. És a dir, el turisme ha de ser un turisme per a tothom. És a dir, no podem plantejar propostes turístiques només per uns quants. Al cap i a la fi, la comarca és molt àmplia, molt diversa, des del delta fins a la muntanya, que toca en Montserrat, és molt heterogènia, però no pot deixar ningú enrere, no pot deixar ningú que dintre de les propostes doncs, no pugui gaudir de la comarca o de les seves activitats. I diem amb el turisme intern, però per suposat també en el turisme extern. I després doncs, tenim aquestes coses que estàvem dient abans, no? Doncs, la tecnologia és important, i com l'apliquem en els nostres models de gestió, en els processos, en la millora dels productes i serveis que oferim, és aquesta intel·ligència, el coneixement que va associat amb els processos digitalitzats i com parlàvem abans, no? A l'eix de la sostenibilitat, doncs que no podem percebre un turisme que no sigui respectuós, no? Respectuós amb el que és la vida de les persones, el que és el medi ambient i el que és una realitat, que seria, evidentment, el turisme i representa una activitat econòmica important per la comarca i pel país. Per tant, les nostres iniciatives han de ser sostenibles també econòmicament, perquè hi ha molta gent que està penjant d'aquest sector i que és el seu mitjà de vida. Per tant, tampoc se'ns oblida aquesta pota, no?
0: El cas és que la comarca forma part d'aquesta xarxa de turismes intel·ligents des del 29 de setembre del 2022, reforçant aquesta aposta per la transformació turística del territori mitjançant la implantació d'aquest model. És a dir, que no ens ve de nou la cosa, no?
1: Bueno, nosaltres, com ja sabeu, en el marc del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme, que és el braç armat que va desplegant l'estratègia i el pla d'acció, no deixa de ser una cosa inherent que hem anat fent. Vull dir, una de les coses més importants que tenim a la comarca des del punt de vista de governança és el Consorci de Turisme. És la voluntat de 30 municipis que es posen d'acord per compartir estratègia i pla. I ja aquesta estratègia i pla, de manera inherent, ja té aquesta governança público-privada, perquè tenim els gremis, tenim agents que participen, no? Els treballadors, vull dir que no només és el sector públic i el sector privat, sinó que hi ha molts més agents. I d'alguna manera era inherent ja i estàvem participant, però amb aquest distintiu el que estem fent és començar un camí cap a un model de gestió. Vull dir també que ha estat possible gràcies també a la Diputació de Barcelona, que ens ha recolzat i d'alguna manera ha promogut i ha fet possible aquesta iniciativa per part del Consell Comarcal i del Consorci, però també ho hem de dir, de tots els agents, els ajuntaments, amb les seves iniciatives, els restauradors, els productors, els operadors, tots estem d'acord en que som un destí turístic de primera i que l'objectiu és que, a més, la nostra gestió i el dia a dia sigui plantejat en base al coneixement, en base a la innovació, la digitalització, la participació, la sostenibilitat, i aquesta és la diferència. La diferència és que hem començat un camí que ens diu que d'aquí a uns anys el distintiu i el reconeixement l'hem de fer valer i l'hem de mantenir, perquè no només es tracta de, com el que diu, d'adherir-te i d'agafar un compromís estratègic i de començar el camí, sinó l'hem d'acabar i l'hem de renovar cada X temps conforme no ens desviem d'aquest camí que he començat ara.
0: Aquest distintiu, per cert, té validesa precisament fins al gener del 2028.
1: Correcte. Sí, és una qüestió de fases. L'aplicació d'aquest model té diferents fases, no? Una d'elles és la incorporació i l'avaluació, feta per agents externs, que t'auditen i diuen quin grau de compliment tens en els eixos, en els àmbits, en els requisits, en els 261 indicadors que estan a la vista, i al final d'aquí s'elabora un pla de millora. No? Nosaltres hem tret molt bona nota, no recordo malament, un grau de compliment del 64%, i el camí ara és aconseguir arribar i passar al 80% i anar revalidant any rere any, no? En les diferents revisions que fan això, que et van monitorejant a la comarca i al cap i a la fi, quan et fan la foto, doncs evidentment surt el que ha de sortir, no? Doncs que tens una bona governança participativa i transparent, que hi ha una aliança público-privada, que estàs fent innovació, que estàs fent aplicació de la digitalització en la gestió i en l'execució de diferents projectes i programes que tenen el territori, que planteges coses accessibles, és a dir, que el que estàs plantejant no té d'alguna manera limitacions i que tens en la seva consideració les polítiques d'accessibilitat perquè tothom sigui clos, no? Per exemple, aquest any doncs acabem de fer la web, no? De turismebaixobrera.com, que és accessible, no? I que tothom pot accedir a la informació independentment de les seves condicions. Igual, per exemple, amb els plans Silver, no? De la gent gran, que ha tingut en compte les necessitats de mobilitat d'un sector que, evidentment, quan va a un puesto, doncs, a saber si és accessible, no és accessible, si tens que anar més o menys temps, els camins més o menys fàcils. Vull dir que això és una cosa que ja tenim en l'ADN, per sort, però el que es tracta és de mantenir aquest camí i aquest rumb i no deixar-lo. Perquè jo crec que, a més, connecta tot el que són les polítiques europees, la Secretaria d'Estat i el que és el Ministeri, el que és les activitats i les iniciatives dels diferents estaments que estan dissenyant les polítiques que es posen en línia per ser molt més atractius com a destí turístic.
0: Doncs el cas és que per poder aconseguir aquest distintiu, doncs aquest model de destinació turística intel·ligent ha hagut una metodologia de diagnòstic basada en 96 requisits i 261 indicadors que s'han analitzat per determinar el grau de demoralització turística de la comarca del Baix Llobregat. Vostè em comentava que s'ha aconseguit una bona nota. La veritat és que semblen molts indicadors, molts requisits que s'han valorat, que s'han tingut en compte, no?
1: I precisament per això val la pena que ho posem en valor i que agraïm les contribucions dels ajuntaments, dels diferents... Perquè, al cap i a la fi, quan es fa la radiografia de comarca, clar, vosaltres heu d'entendre que el Consell Comarcal i el Consorci és un ens que, d'alguna manera, coordina determinades polítiques, cohesiona i, d'alguna manera, conciliem les diferents singularitats de cada municipi, cadascú al seu ritme, molt avantatjats, com podeu ser Castelldefels, no? que representeu cada any quan aneu al Fitur, us premien per la labor que feu i com ho feu, i la veritat és que podríem dir que teniu tots els segells que es poden tenir, no? I això és un bon símptoma, no?, de que és important aquest sector pel territori, no? I li es tracta d'això, de mica en mica, anant alineant els diferents ritmes amb determinades qüestions que uns ja les tenen resoltes o estan de manera sistemàtica fent-les i altres que mica en mica s'han d'incorporar. I és eina, però també hem de dir que hem d'agrair aquesta contribució a tothom, perquè no només és un tema de comarca, sinó és un tema de que al final l'acció es trasllada en la proximitat, el que és el dia a dia. I és aquí on s'aguanta aquesta distinció, no? Perquè és una comarca sencera, 30 municipis, diferents, singulars, cadascú amb les seves peculiaritats, però aquesta és la certesa, no? Que no és una cosa que fa només un, sinó que la voluntat és que tothom ens hi posem i que continuem fent aquest camí plegats, no? Que és com millor ens pot anar a tots.
0: Doncs felicitats per haver aconseguit aquest guardó, que ens inclou també, com deia, a Castelldefels i la resta de municipis de la comarca del Baix Llobregat, un guardó que ens acredita com el grup de destinacions a l'avantguarda del desenvolupament turístic i on hi ha una estratègia de futur basada, com dèiem, en aquests 5 eixos: la governança, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la innovació i la tecnologia. Un repte, sens dubtes, per aquest guardó que té validesa fins al gener del 2028. Ara, per acabar, imagino, senyor González, que clar, que cal anar treballant per mantenir doncs, aquests estàndards, no?
1: Doncs sí, això és una cosa que no pots baixar la guàrdia, no? És al final tenim clar quin és l'objectiu, quina és la visió que compartim com a comarca i una vegada feta l'avaluació i determinat el pla d'acció, les properes passes, evidentment, és mica en mica anar incorporant aquestes iniciatives que són objectives, que són plantejades des d'una transparència absoluta, de dir, escolta, per arribar a aquesta fita, mantenir-la i, sobretot, mantenir aquest nivell de qualitat que volem, estem subjectes a avaluar-nos i a millorar de manera contínua, no? I aquesta és la cosa, és a dir, anar poquet a poquet incorporant determinades iniciatives, noves iniciatives, en el que és el pla estratègic, que al final és recolzat pels diferents ajuntaments de la comarca. Així que estarem en el tema, no defugirem de les responsabilitats i cadascú dintre de la seva, com deia abans, de la seva activitat, ja sigui la que sigui, però que estigui compromès amb el turisme, doncs que tots ens hi posem per erigir-nos com el que som i el canvi que hem encetat i que estem determinats a ser de les primeres comarques que doncs això, que sense dubtes i de manera objectiva, monitorades per tercers, som declarats com un destí turístic intel·ligent, no?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Javier González, conseller de Turisme del Baix Llobregat, per informar-nos.
1: Doncs a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia, que vagi bé.
1: Bon dia.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, a l'entorn del nou cap de la ciutat. L'Ajuntament habilitarà a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixen els requisits de la zona verda. I a la venda ja les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. És tot un moment. Ja més notícies incloses a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín. Ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el Pavelló Nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estades residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Castelldefels, així som!

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 24 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. Aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents, més de 200 denúncies i la retirada de 60 patinets per part de la policia local. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena les categories màster femenina i màster masculina per esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten la nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinemes i espectacles familiars. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat definitivament la nova ordenança de mobilitat, una normativa que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal coneguts com a BMP, com els patinets elèctrics, davant de l'increment de la seva presència als carrers de la ciutat. La nova regulació estableix per on poden circular aquests vehicles, fixa limitacions de velocitat i contempla sancions per als comportaments indeguts que en alguns casos poden arribar als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar els vehicles de la via pública si incompleixen la normativa o presenten un perill per a la seguretat. La preocupació municipal arriba en un moment en el que la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal ha experimentat un important increment. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat de l'augment tant dels accidents com dels vehicles manipulats per superar els límits legals de velocitat.
1: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Picón ha explicat que aquest estiu s'ha detectat un increment dels accidents amb patinets elèctrics, una tendència que ja arrossega des de principis d'any. El sergent ha recordat que aquests vehicles no poden superar els 25 km per hora de velocitat màxima, però ha denunciat que molts dels aparells controlats per la policia han estat modificats per assolir les velocitats superiors. Les dades de la policia local reflecteixen aquesta situació. Així ens ho detallava Víctor Picón, sergent de la policia.
1: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exacte, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fer més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors els traumatismes facials, cranoencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: En aquest context, el sergent ha explicat que la policia local ha intensificat els controls sobre aquests vehicles. També ha subratllat especialment la gravetat de les lesions que es produeixen en aquest tipus de sinistres. Segons assenyala, molts usuaris continuen sense casc. La nova ordenança també deixa clar quines són les conductes prohibides. Escoltem com ens ho detalla el sergent de la policia.
1: No poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora. No poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats i a més, ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada. Ha de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que és, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
0: Amb aquesta nova ordenança, l'Ajuntament pretén adaptar la mobilitat urbana a la realitat actual i reduir el nombre d'accidents derivat d'un ús inadequat dels patinets elèctrics, garantint una convivència més segura entre els conductors, ciclistes i vianants. Castelldefels ha obert avui dilluns el període de votació popular pels premis individuals de la nit de l'esport, una cita que culminarà el pròxim 18 de setembre amb la gala de lliurament dels guardons al CEM de Can Roca. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, la tècnica d'esports de l'Ajuntament, Araceli Dopico, ha explicat algunes de les novetats d'aquesta edició, entre elles la simplificació del sistema de presentació de candidatures per part dels clubs i entitats. L'escoltem.
2: La primera novetat que troben entitats, esportistes i demés és que han rebut una carta que porta, bueno, una miqueta d'explicació i un enllaç. I a través d'aquest enllaç tenen un desplegable i ho poden fer tot des d'allà, perquè abans rebien un correu amb totes les fitxes de candidatura, les individuals, equips i tot això, i era molt més farragós. I el que volem és que sigui cada vegada un tràmit més simple i que la participació, pues, sigui cada vegada major. Aquesta novetat, de moment, està funcionant molt bé.
0: Les candidatures podien ser presentades per entitats esportives inscrites a Castelldefels o bé de forma individual. La responsable municipal va recordar que el reconeixement no es limita exclusivament als esportistes, sinó que també a totes aquelles persones vinculades al món de l'esport local. L'escoltem.
2: Pot ser mitjançant una entitat esportiva, club, pot ser de forma individual. Els clubs i entitats han de ser inscrits a l'Ajuntament de Castelldefels, val? Al llistat de les entitats, i en les entitats o clubs també hi ha gent que és de fora de Castelldefels però que està aquí a un club. I de forma individual pot ser una persona que estigui empadronada a Castelldefels o bé que faci les seves activitats aquí a Castelldefels i que sigui de fora, val? Perquè de vegades sí que hi ha persones que estan empadronades a Castelldefels però per la seva disciplina esportiva no tenen lloc o no hi ha aquí a Castelldefels, que encara no tenim de tot, sí. I llavors han d'anar fora, val? Però com que és una persona que està empadronada i vinculada a Castelldefels, té la mateixa opció, o sigui que poden presentar candidatura. A més dels reconeixements especials, i el que vol la nit de l'esport és reconèixer qualsevol resultat esportiu o la forma de ser les persones, com s'involucren, tècnics, entrenadors i persones vinculades amb l'esport, encara que no siguin jugadors. O sigui que és el que volen reconèixer.
0: En aquest sentit, Dopico ha explicat que poden optar els premis tant esportistes empadronats a Castelldefels que competeixen fora del municipi com persones que, tot i viure en altres localitats, desenvolupen la seva activitat esportiva en clubs de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és la incorporació de dues noves categories dirigides als esportistes.

0: molt més representat que no una candidatura feta dintre d'una persona o al costat d'una persona de 20. No? O sigui que, i com a individual és una novetat molt gran. Aquesta. És la candidatura màster, màster femenina i màster masculina. O sigui que pensem que és una bona opció per persones que... Bueno, és que l'any passat recordo una candidatura de 85 anys. O sigui,
1: que és inactiva,
0: és molt de mèrit.
1: És molt de mèrit.
0: Sí, era d'una entitat de... O sigui, d'una persona que corria d'un corredor, d'un runner. O sigui que, i estem molt contents i per això vam pensar. No és just que hagi de competir, no? que a la mateixa categoria que una persona que té 18 o 20. O sigui que, i l'hem de reconèixer així.
2: La tècnica d'esports ha assenyalat també que, a més de posar en valor els esportistes, la nit de l'esport també vol promocionar diferents espais emblemàtics de la ciutat. L'escoltem.
0: I el que volem aquest any també és donar i posar en valor el patrimoni històric de Castelldefels i les ubicacions previstes per aquest any seran pues, Torre Barona, Can Gomar, el Castell, òbviament, la plaça de les Palmeres, el banc del Passeig Marítim i moltes ubicacions aquestes que un, quan la veu, ja reconeix que és Castelldefels. I llavors és unificar una mica això, la història amb l'esport i donar-li una mica de valor també.
2: La iniciativa busca unir patrimoni i esport i reforçar la projecció de la imatge de Castelldefels. La gala, finalment, tornarà a celebrar-se al CEM de Carroca. Escoltem com l'Araceli Dopico ens ho explica.
0: Bueno, pues, la gala començarà a les 8 del vespre, allà a Can Roca. Aquest any teníem una mica de dubte si es faria allà o no, perquè com que ja molta gent sap, tenim diverses instal·lacions que estan en obres, però finalment es va decidir que sí, que era la millor ubicació. La gent s'ha acostumat també a fer-lo allà. Després sempre fem el punt final de celebració a la part exterior i amb una mica de música i tot això. La gala està prevista que sigui una gala una mica àgil, val? Perquè hi ha molta gent jove, el 80% dels assistents és gent jove, i també amb una mica de dinàmica que impliqui els assistents. O sigui, l'any passat varen tenir un noi, que era un cantant, el Pol Calvo, que era un noi d'OT, i va implicar també molt a la gent, i els feia cantar i tot això. Perquè de vegades necessitem això, no? De que la gent, quan ja fa molta estona que està asseguda dintre d'una gala, pues, trencar una mica aquest moment i, ostres, pues mira, que bé, no? Doncs pues igual.
2: Com ens explicava Araceli Dopico, la cerimònia començarà a les 8 del vespre i es complementarà amb un espai final de celebració a l'exterior. Pel que fa a l'espectacle, l'organització prepara algunes sorpreses per fer una gala dinàmica i participativa. Així ens ho explicava Araceli Dopico.
0: I llavors aquest any trarem una mica d'entitats de ball de Castelldefels, d'un parell, i ens estan preparant una sorpresa i bueno, pensem que serà de l'agraïment de tothom. Penso en aquest moment que ja quan fa una estona que estàs assegut pues, penses, ostres, necessito una mica de moviment. Doncs pues, vinga, va, una mica de moviment. O sigui que, luego també la presentació, està previst també un presentador vinculat també a la televisió, això és una sorpresa. És una persona molt coneguda i té també un to humorístic, val? O sigui, perquè és una persona que és molt... O sigui, que bueno, i encara no vull dir el nom,
1: sorpresa.
0: Però...
1: Donarà sorpresa. Dinamisme,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, però donarà molt de dinamisme, sí. Perquè és una persona que normalment ho porta això, al terreny una mica de lo que és seriós com una mica humorístic.
2: La votació popular arrenca avui 24 d'agost i és una de les fases més destacades del procés. Així ens ho destacava Araceli.
0: Perquè a partir del 24 d'agost, que és dilluns, fins al 6 de setembre, es farà la votació popular, que és el que deien de les individuals, que sortiran per tot arreu i llavors la gent del poble, usuaris i demés, tindrà l'oportunitat de fer la seva votació, la seva escollir el seu candidat favorit. I després Són les entitats

0: presidents o entrenadors i tal, els que fan l'última votació. Val? Que aquesta tindrà lloc, em sembla que és el... Això arriba del 24 d'agost fins al diumenge 6 de setembre, hi ha les votacions, i després, a la setmana següent, les entitats votaran el finalista, o sigui, la persona guanyadora. Val? I això no se sap fins al 18, que es fa la projecció directament. O sigui, les persones que van a la gala no saben si han guanyat o no.
1: La ciutadania podrà votar els seus candidats favorits fins diumenge 6 de setembre. Un cop trencat aquest període, seran les entitats esportives les encarregades d'escollir els guanyadors definitius entre els finalistes. Com és habitual, la nit de la identitat dels premiats es mantindrà en secret fins la gala de la nit de l'esport, prevista pel 18 de setembre al CEM de Can Roca. Les entrades per la programació cultural de tardor de Castelldefels ja estan disponibles a través de la plataforma Antràpolis. El Teatre Plaça i la Sala Margarida Xergo estrenen una nova temporada sota el lema Inspira, una proposta que ret homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat i que inclourà teatre musical, concerts, humor, cinema i espectacles familiars entre els mesos d'octubre i desembre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la tècnica de cultura Mireia Soler ha avançat alguns dels plats forts d'aquesta programació que arrencarà oficialment a l'octubre després d'un setembre protagonitzat principalment per activitats d'entitats locals. L'escoltem.
2: Al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable. També després tenim un especial de Halloween, Impro Horror Show, el 30 d'octubre, que és un divendres, o sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
1: Sí.
2: I de teatre musical hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat, com de la Quarta Paret i Performing Arts, i nosaltres hem apostat a veure si funciona, i esperem que sí, amb Friends al musical. I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen. També tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta, tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona i vindrà doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda.
1: A més dels espectacles escènics, la nova temporada reforça la presència del cinema dins la programació municipal. Escoltem com la Mireia ens explicava l'aposta pel cinema argentí.
2: Que també estem apostant amb el cinema. Aquest any és el primer cop que ens adherim al cicle de cinema argentí de Barcelona. És la tercera edició que es fa a Barcelona i bueno, vam fer una sinergia, no?, amb el director d'aquest festival. Com sap que a Castelldefels hi ha una colònia important d'argentins, doncs hi haurà dues pel·lícules que formen part d'aquest festival i seran a la Xirgo i seran gratuïtes. El dimecres 21 d'octubre a les 8 a la Sala Margarida Xirgo i el divendres 23 d'octubre a Antàrtida, Dominio 1. Són aquestes dues pel·lícules, uns clàssics argentins. Són gratuïtes, llavors encara no es poden agafar les entrades perquè com falta molt, sabem que la gent, al ser gratuït, agafa molt i llavors potser després no van. Llavors això ho obrirem més o menys un mes abans.
1: La programació continuarà al novembre amb altres propostes com el monòleg No me toques el cuento, inclòs dins de les activitats del Dia Internacional de la Violència envers les dones i les nenes i amb el tradicional concert de jazz Just Time a la Sala Margarida Xergo. El calendari cultural es tancarà al desembre en diverses activitats relacionades amb les festes de Nadal. Escoltem la Mireia Soler com ens parlava del desembre.
2: Després, per acabar, tindrem al Teatre Plaça dues pel·lícules. Una serà de Disney, també serà gratuïta i en català. No sabem encara la pel·lícula, estem allò treballant, però sí que sabem això, que serà ho vam fer l'any passat, al gener, amb Frozen, va funcionar superbé Llavors apostem un altre cop perquè la gent, les famílies vinguin al teatre i també serà gratuït. I per acabar, doncs, una pel·lícula clàssica de Nadal, que també li estem donant voltes, que això serà el 22 de desembre.
1: A banda d'aquestes projeccions especials, la programació nadalenca inclourà el tradicional concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Cambra Terrassa 48 i Marta Valero, previst pel 27 de desembre. Tota la informació sobre els espectacles, horaris i venda d'entrades ja es pot consultar tant a la plataforma Entrepolis com a la pàgina web municipal casteldefels.org, on es recull la programació cultural completa d'aquesta tardor. La policia local de Castelldefels ha protagonitzat aquest cap de setmana dues actuacions relacionades amb la seguretat i el civisme a l'espai públic. Els fets han acabat amb una denúncia per l'ús irregular d'un dron i amb la identificació de l'autor d'unes pintades a l'església de Montserrat al barri de Vistalegre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat sobre la necessitat de respectar la normativa que regula l'ús dels drons, després de que els agents detectessin una persona fent volar un d'aquests aparells sense complir els requisits obligatoris. L'escoltem.
3: Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre d'operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
1: El responsable policial ha explicat que aquest tipus d'infraccions poden comportar riscos importants, especialment quan els vols es realitzen en entorns urbans o en presència de persones. Per aquest motiu, ha insistit en la importància de conèixer la normativa abans d'utilitzar aquests aparells i garantir que l'activitat es desenvolupi amb totes les garanties de seguretat. L'altra actuació destacada del cap de setmana es va produir a Vistalegre, on la col·laboració ciutadana va resultar clau per localitzar una persona que estava realitzant pintades en un edifici del barri. L'escoltem.
3: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre, van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia. A més, no tenia cap tipus de permís, són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils, per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
1: Des de la policia local recorden que qualsevol actuació sobre el mobiliari urbà o els edificis sense autorització pot ser objecte de denúncia. En aquest cas, l'espai afectat serà netejat pròximament i la persona responsable haurà de respondre pels danys ocasionats. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, Local Corruption Risk and Integrity Indicator System, una iniciativa impulsada per l'Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmic de l'OCDE i financiada per la Comissió Europea. La candidatura va ser presentada per la Unitat de Transparència Municipal a través de l'Associació Catalana de Municipis i ha situat Castelldefels entre els únics tres municipis catalans escollits per formar part d'aquesta experiència pilot, juntament amb Corbins i Salou. L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema d'indicadors que permeti avaluar els nivells d'integritat de les administracions locals i detectar possibles riscos de corrupció. La iniciativa busca dotar els ajuntaments d'eines objectives per reforçar la transparència, millorar els mecanismes de control intern i avançar cap a una gestió pública més eficient i alineada amb els estàndards internacionals del bon govern. La prova pilot servirà per posar a prova una metodologia basada en els indicadors estandarditzats comparables capaços d'identificar tant les fortaleses com les oportunitats de millora dels sistemes municipals d'integritat municipal institucional. El projecte està desenvolupat per l'OCDE en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya. Amb aquesta participació, Castelldefels reforça el seu compromís amb la millora contínua de l'administració pública i amb una generació de confiança entre la ciutadania, convertint-se en un dels municipis de referència en l'àmbit de la transparència i la prevenció de la corrupció. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, 24 d'agost. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant de l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena categories màster femenina i màster masculina per a esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinema i espectacles familiars. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: A fons.
4: Del 9 al 27 de septiembre se estrena en el Teatro de Condal de Barcelona la obra 53 Domingos. Se trata de una comedia del director de cine y también de teatro Sesgay, que será interpretada por Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. Una comedia que habla cómo funciona la familia en tiempos modernos. Pues esperando que se estrene esta obra, como decíamos, en Barcelona, en el Teatro Condal, el próximo 9 de septiembre, hoy recuperamos una entrevista que hicimos al director Sesgay, porque justamente se cumplió el año pasado el 25 aniversario del estreno de Crampac, una obra una película de cine que se realizó íntegramente en Castelldefels, tanto en el exterior había escenas de la película como de interior. Quisimos recordar cómo se desarrolló esa película, cómo gestó la experiencia que tiene los recuerdos del rodaje de Crampac en Castelldefels y más cosas de su carrera como director de cine de Sesgay.
3: A fons.
4: Doncs l'estiu és l'escenari temporal de Crampac, una pel·lícula que es va rodar en part a Castelldefels, també es va fer rodatge al Garraf, i justament s'estrenava l'any 2000. Era una obra que es va traslladar al cinema, original de Jordi Sánchez, era una obra de teatre, i la va adaptar i li va posar precisament en pel·lícula del cinema. Sesgay era la seva segona pel·lícula, el va debutar com a director al 1998, juntament amb l'argentí Daniel Gimelberg, amb la seva obra Hotel Room, i com dèiem, en l'any 2000 es porta al cinema Crampac. Parlem d'aquests ja 24 anys que va fer que es va rodar aquesta pel·lícula que se li fes, com dèiem, de temàtica estiuenca, que parla de l'amistat, que parla del despertar sexual i de moltes més coses per sota de l'epidermis d'aquest film. I ho fem amb el seu director, Sesgay. Què tal? Molt bon dia, Cesc.
5: Molt bon dia, com esteu?
4: Molt bé. Escolta, què recordes del rodatge de Crampac i com va arribar a les teves mans la pel·lícula?
5: Va arribar perquè vaig rebre una trucada, allò que els directors sempre somiem, sobretot quan comencem i no ens coneix ningú. Jo havia acabat d'arribar, llavors jo devia tenir 27, 28 anys. Acabava de tornar de Nova York, que havia estat visquent allà. I havia pogut fer una pel·lícula molt rara i molt independent, molt autofinanciada, que es deia Hotel Room. I vaig tenir la sort que aquesta pel·lícula la van seleccionar i la van passar al Zabaltegui, que és una secció que té el Festival de Sant Sebastià. I just en allà hi havia una productora que buscava directors joves, parlant clar, i de Barcelona, era la Marta Esteban. I la Marta tenia aquest projecte que tenia els drets de l'obra de teatre original, Crampac, que era una obra de teatre que havia escrit el Jordi Sánchez i l'havia interpretat amb el Joel i el Joan i amb l'Edu Fernández. Jo no l'havia arribat a veure mai, perquè era quan estava vivint a Estats Units. I la Marta em va oferir aquest text, em va oferir l'obra i em va donar molta llibertat per adaptar-la, que és el que vaig fer. Que bàsicament el que vaig fer és baixar l'edat dels personatges. A l'obra de teatre eren una mica més... Eren ja universitaris, 20 i picos, i jo els vaig voler baixar més a l'adolescència. Aquesta va ser una mica com vaig arribar al projecte, no?
4: Al baixar aquesta data a l'adolescència vas poder parlar amb més sentit, podem dir així, del seu despertar sexual. Pot ser que si haguessis col·locat l'edat dels personatges originals, no?
5: Sí, d'aquí venia tot, exacte. El teatre juga amb uns altres paràmetres, que potser les coses no han d'estar tan... tan realistes o han de formar, t'has de creure les coses des d'un lloc més de la credibilitat, no? Que sí que t'exigeix molts cops el cinema, a l'hora d'anar al cinema. La ficció exigim que sigui molt, molt creïble i en aquest sentit, doncs, òbviament, l'adolescència és una edat més, més adequada o l'edat on s'acostuma a haver-hi doncs, tot aquest despertar, no? I de la sexualitat i també de la identitat, no? Que un té o no té, o busca o no sap. I que ara en poc parlàvem part d'això i de l'amistat, però de com es mesclen aquestes dues coses, no? Sobretot quan ets jove, i en aquest cas entre dos nois. I llavors sí, em va semblar que l'adolescència era el moment, era el lloc ideal, encara que els actors eren una mica més grans, però no semblaven per les característiques tant del Fernando Gramallo com del Jordi Vilches.
4: No ho sembla, no? Sembla ben bé adolescents.
5: Sí.
4: Té 17 anys així, no? I les noies també.
5: Sí, sí, eren dos actors, dos nois que en aquell moment pues, exacte, tenien una imatge que podia colar, no? com a adolescents.
4: Tu vas tenir mans lliures per decidir doncs, el repartiment i les localitzacions de Grampac?
5: Sí, si alguna cosa m'ha vinculat sempre amb la Marta Esteban, que segueix sent la meva productora, és que diguéssim cadascú respecta molt la feina de l'altre i la Marta entén que a part de dirigir una pel·lícula implica sobretot l'elecció del càsting, perquè això és una cosa fonamental. Òbviament els productors han d'opinar i han de dir la seva. Però al final hi ha una decisió que és creativa i que crec que ha de ser del director. I el procés de lo que és Castelldefels i el Garraf i tota aquesta àrea on vam acabar filmant la pel·li és curiós. Jo en una primera escriptura era una història que passava a Menorca. I llavors va arribar allò fantàstic de la realitat del cinema, que és que tens els diners que tens, i la Marta Esteban, la productora, un dia em va sentar mesos abans de començar a filmar la pel·lícula i em va dir no tenim diners per anar-nos a les illes a filmar tot això, no? Amb el que implica portar-te un equip i tot és molt més car. Llavors em va dir hem de trobar un espai a prop de Barcelona. L'equip no pot anar i venir, o sigui, ha d'anar i venir cada dia, amb això vol dir que hi ha una sèrie de normes en el cinema que vol dir que no pots viatjar més de 40 minuts. Per tant, això va marcar molt el que podíem fer. I jo recordava de petit haver vingut molt per la zona aquesta de Castelldefels, de la platja de les Casetes del Garraf, i de seguida em vaig sentir còmode anant allà amb el director d'art, Llorenç Miquel, i vam estar explorant una mica aquesta zona. De seguida també vam trobar molt bona acollida per la part de la gent d'aquí, de Castelldefels, amb qui devíem contactar, que això ja no sé qui era per la gent de producció, doncs, va buscar no, la forma de moure'ns per aquí i vam acabar muntant tot el rodatge per aquesta zona, sí.
4: Doncs la part de Castelldefels es coneix molt bé des de la casa on viu la casa d'estiuet, la segona residència, no? Podríem dir, del personatge que interpreta sí. El Fernando Gramallo, que seria per la part del barri del Poal o Bellamar, crec jo, no? Bastant amunt d'aquí.
5: Sí, bastant amunt. Era dalt de tot, exacte. Ratpenat, potser que es digués.
4: O no Ratpenat, recordo. Sí, sí.
5: Uh-huh. Exacte. Doncs això era, mira, era allà dalt, perquè sé que teníem a l'altra banda, quan estàvem a dalt de tot, ja teníem la cantera que teniu aquí darrere.
4: Sí, sí.
5: I teníem molts problemes de mal so i recordo que la gent de l'equip de producció va anar a negociar amb la gent de la cantera allà amb si podien en algunes hores o espais durant els dies que filmàvem allà dalt no fer tan soroll, no? Vull dir que fer una pel·lícula és molt complicat.
4: Sí, clar. A tot això...
5: Sí, vam acabar allà dalt, exacte, que era una casa que des de la que es veia, a més tenia una vista molt maca, una petita piscina i la vam poder llogar i adequar, sí, per la pel·lícula.
4: Doncs parlant de coses que existien i que ara ja no existeixen, com l'activitat de la pedrera, que ja no va deixar d'existir,
5: sí.
4: També surt al cinema Playa, la platja de Castelldefels, que també va deixar d'existir.
5: Sí, perquè a més era d'aquests cinemes...
4: A l'aire lliure.
5: A l'aire lliure, que aquí jo ja a la meva adolescència ja no em vaig conèixer gaires, no? Jo crec que era una mica més de l'època dels anys 70, que potser n'havien més. I em va agradar molt quan el vaig veure, clar, perquè era molt difícil trobar aquest tipus d'espais que, a més, feia molt, molt d'estiu. Gran, perquè és una pel·lícula que passa a l'estiu i que transpira estiu i de seguida vam, sí, vam voler-hi filmar. Després ja no sé en què s'ha convertit, en una gasolinera, suposo.
4: Pues no sabria dir-te jo ara, però vaja, que va deixar d'existir poc després del rodatge de la pel·lícula. Sí, surt també una zona d'oci que continua sent en bona part zona d'oci de Castelldefels, com l'avinguda de, dels Banys, on es troben els personatges per primera vegada amb les noies, que això sí que existeix, sí. La zona aquí de bars i, sí. I restaurants. Sí.
5: Aquí fa temps que no torno, la veritat. Ja, ara, en aquesta zona concreta que dius, ara fa temps que no hi torno, però és veritat. Passa que vam, saps que el secret també va ser que nosaltres vam poder filmar quan havia passat l'estiu. O sigui, la pel·lícula és, sembla que sigui estiu, però la vam començar a filmar a finals de setembre i octubre, amb la qual estava molt més buit, molt més tranquil, no hi havia, si vols, suposo, el moviment que deu haver-hi ara, no? El juliol o l'agost. I vam poder treballar bastant, bastant tranquil, sobretot a l'hora de filmar el carrer.
4: Que és important. Mira que no es nota gens, que sigui setembre, octubre, la llum pot ser, o la tardor que tenim aquí més suau, suposo que va ajudar perquè fos així, no? Aquest engany, entre cometes, de que la pel·lícula ens digui què està passant a l'estiu.
5: Bueno, vam començar filmant precisament tot el que tenia que veure amb exteriors i sobretot a les escenes del mar, a l'aigua. Si li preguntes al Jordi Vilches et dirà que l'aigua ja estava freda. Les noies, recordo que... Però vam començar ràpidament. La primera setmana del rodatge ens vam voler treure de sobre tot això, tots els exteriors, tot el que tenia que veure amb la platja de Garraf, també. I després ja vam entrar a fer tota l'altra part de la pel·lícula, tota la part més de la casa. Perquè sí que quan vam acabar, que ja devia ser finals d'octubre, principis de novembre, ja passàvem més fred en aquest sentit, sí.
4: Pues que Castelldefels també està present en la part de la figuració. Abans parlaves del Joel Joan, que havia interpretat un dels papers del teatre, surt un cameo d'ell a l'interior d'un bar, i també van participar gent del Paranoia Teatre que continuen fent activitat aquí a Castelldefels, actors i actrius aficionats com a figurants. I, de fet, abans comentaven que algunes de les sessions de càsting o algunes proves es van fer a la Casa de la Cultura, que actualment és l'Espai Jove.
5: Bueno, perquè, clar, quan tu aterrisses en una localitat, no? A fer una pel·lícula, el que fas, la gent de l'equip de direcció, de producció, és agafar i buscar això, la gent de la zona. En aquest sentit, es va començar clar, a fer tota una búsqueda, sobretot de figurants. Els devien treure això, els llocs que comentaves tu, o la gent que s'apuntava de la pròpia Castelldefels. Sí, sí, es va organitzar. Sobretot tot el que tenia que veure amb tots els carrers i tota la part més de lo que era el nucli, no? Quan filmàvem a Castelldefels o a les platges del Garraf. I sobretot gent jove venia.
4: Pues escolta, la pel·lícula després arriba al Festival de Cinema de Cannes i guanya el Premi de la Joventut. Tu t'ho esperaves, vas anar tu a recollir el premi i, evidentment, amb molta satisfacció, la segona pel·lícula, no?, que feies, com dèiem.
5: Sí, no t'esperes mai res, al contrari. Jo sempre penso que el que faràs serà un desastre i que serà l'última pel·lícula que faràs. I mai m'he pogut treure de sobre aquest sentiment a l'hora de treballar, no sé per què. I tampoc va ser així, no, l'acabes, no saps. Els que ens dediquem a fer això mai sabem molt bé el que tenim entre abans. Portes tant temps en una cosa que no tens la perspectiva ni ets objectiu com per valorar el que has fet. Tampoc jo sóc una persona que miro enrere ni em dedico mai a pensar. Senzillament va succeir així. La pel·lícula va caminar molt bé, que es diu, perquè Cannes ens va donar una visibilitat, un premi. Després també vam rebre al Festival de Màlaga algun premi i bueno, es va estrenar amb... Vam acabar els Goya també, nominats. No sé, va ser una sorpresa i a mi em va canviar la vida, perquè evidentment els directors, les directores, quan comencem, depenem molt de l'èxit de les primeres pel·lis que fem. Saps? Després, bueno, ja tens una carrera, però al principi o funciona el que fas o si no és molt difícil seguir, no? I en aquest sentit sempre crampa que està allà com aquella pel·lícula que em va obrir moltes portes i a més vaig viatjar moltíssim pel món. Va ser una pel·lícula que vaig estar en molts festivals i es va estrenar a molts països i me'n vaig adonar que el que més sorprenia era... o el que més agradava, o no sé, el que devia aconseguir la pel·lícula era, amb un aspecte així com de conte d'estiu, doncs parlar d'aquests temes, no? I fer-ho, a més, des d'un lloc molt, dels temes d'aquest de la identitat sexual, en un moment on això no estava tan de moda, ara és un tema que per sort se'n parla molt i està com molt, molt a tot arreu, no? Però fa 25 anys no era tan fàcil parlar d'aquestes coses i hi havia escenes entre els dos actors a la nit, tocant-se, com, tenint una certa activitat sexual que recordo que, bueno, que generaven un cert impacte, no? I això li va donar a la pel·lícula doncs, aquesta projecció.
4: Va, jo crec que va ser molt valenta per tot això que dius. Més aspectes que tracta, surten temes de les drogues també, que es parla amb molta naturalitat. I tot i així, la pel·lícula desprèn, veient-la al cap del temps jo com a espectadora, moltíssima tendresa, no? I ha aguantat molt bé també aquests 24 anys.
5: No, sincerament...
4: No l'he vista.
5: No, clar, jo no l'he tornat a veure, jo mai miro les pel·lis, però sí que la recordo, exacte, ara, aquesta paraula que has dit, s'havia d'explicar des d'aquest lloc de la tendresa pròpia de l'adolescència, no? No has de jutjar, ni has de condemnar, ni has de, bueno, has d'intentar tenir molta empatia en aquest sentit per aquests dos amics. Però sobretot perquè l'amistat és un valor molt important, almenys per mi, per les meves pel·lícules, i aquells dos personatges que es deien Nico i Dani, si no m'equivoco, tenien això entre ells, no? Tenia veure com la seva amistat es veia sacsejada per uns sentiments nous que apareixien, no? Per part del Dani, que era el personatge que interpretava el Fernando Ramallo, més les dues noies que les acompanyaven, no? Uh-huh. Però bueno, la tendresa era important, no perdre aquesta la ingenuïtat i tots aquests valors, si vols, de l'adolescència, clar.
4: Doncs jo sé que el Gran Pacte obre les portes i a partir d'aquí, doncs, jo crec que és exponencial l'èxit que tens. Arriba el Jeglà, que el guió de la sèrie, estrena-se en la ciutat, que aquí apareix, no sé, per primera vegada un repartiment molt coral. Jo sempre he pensat com aquest home aconsegueix aquest repartiment, que és una passada, igual que d'una pistola en cada mano, i on també apareixen, per exemple, noms molt presents com l'Eduard Fernández i el Javier Cámara en la teva filmografia.
5: Doncs no ho sé, jo sempre he sigut... He pensat en els actors amb qui volia treballar i he tingut la sort que quan els he parlat amb ells, he contactat amb ells i els he explicat el que volia fer, doncs en general sempre han volgut venir i treballar amb mi i no puc estar més que agraït, perquè la veritat és el que dius tu molts cops. Sembla com molt complicat trobar o pensar que els càstings com es poden organitzar, fer així, no? I aconseguir, però evidentment a vegades no he pogut, actors no han volgut o no han pogut treballar amb mi, però jo penso que l'important és intentar-ho i si ets un director jove ho has d'intentar. Després, els actors venen o no venen depenent de moltes coses, no? De si és un paper que ja han fet o no han fet, de si els ja han agradat les teves pel·lícules, del que intueixen una mica que passarà, no? en aquesta història, en aquest projecte. I, bueno, mira, amb el pas dels anys vas també establint relacions i complicitats amb els actors i sempre he tingut molta sort, sí.
4: Truman va ser una pel·lícula d'inflexió, un punt d'inflexió a la teva carrera, en la que, com dèiem, doncs, havia vist pel·lícules amb la intervenció de molts actors i actrius molt corals?
5: Bueno, Truman en aquest sentit potser ha sigut la pel·lícula més que ha tingut el ressò més important, no? A nivell de premis, de la repercussió que ha tingut i que em va col·locar a nivell internacional, sobretot a molts llocs. I bueno, van així, també les pel·lícules més dramàtiques tenen aquest potencial. I quan estàs més a prop, si vols, de la comèdia, potser tens unes altres possibilitats, no? de repercussió. La comèdia és diferent. Truman tenia un element, bueno, parla del que parla, no?, aquella pel·lícula, llavors. I tenint el Ricardo Darín i el Javi Cámara, doncs, bueno, es va muntar ja un còctel que va funcionar molt bé, clar.
4: Una altra pel·lícula sobre l'amistat.
5: Sí, totalment. I, de fet, mira, ara que en parlem, recordo quan estàvem assajant i parlant una mica al principi de tot, abans de filmar, a casa del Javier Cámara, que ens reuníem amb el Ricardo, els tres, i recordo parlar de Crampac, perquè era una miqueta... Són dues pel·lícules que tenen la mateixa estructura. És durant una setmana, el temps narratiu. El que passa dura una setmana i comença amb un amic que va visitar un altre, no? I al final l'amic se'n va. I en aquest sentit tenen la mateixa construcció, el mateix arc, no?, de narratiu. I això recordo parlar-ho. No sé si l'havien vist o no, ja no recordo. Ells, el Javi sí. Però bueno, tenien totes aquestes similituds, és veritat.
4: I una altra característica dels teus personatges és que sempre hi ha part d'ells que amaguen coses, no?
5: Bueno, perquè això és el que a mi m'agrada molt observar això, perquè penso que estem tots molt més fets de secrets i mentides que no de dir les coses que ens passen ni de la veritat, no? I em sembla molt interessant posar la mirada en tot allò que no diem o que amaguem o que ocultem o que, pel que raó que sigui, per vergonya o per pudor o per... I em sembla que és, bueno, sí, és un lloc on sempre hi vaig sovint i moltes pel·lícules meves transiten en aquesta ombra, no? En l'espai aquest que és el que tenim com una mica com amagat les persones, sí.
4: Escolta, ara s'ha acabat de rodar. Mi amiga Eva, quan s'estrenarà i quin és l'argument de la pel·li?
5: Doncs mira, mi amiga Eva és la meva primera pel·lícula protagonitzada per una dona i escrita per un personatge femení que tenia ganes ja de fer. I és la primera vegada que a mi, diguéssim, m'he atrevit a escriure pensant en la història d'una dona que senzillament té ganes de canviar de vida una mica i d'enamorar-se. És una mica algú que s'enfrenta al com tu fas per tornar-te a enamorar a la vida, no? Que sembla algo molt fàcil, però no ho és tant. I amb un, bueno, un clau d'una mica de comèdia, l'interpreta la Nora Navas i explica un any a la vida d'aquesta dona de 50 anys, que està en aquest moment una mica de canvi o de transició, de digue-li com vulguis, no? Que són els 50. I ara l'estem just muntant, no? Estem a sala de muntatge. És una pel·lícula que sortirà l'any que ve.
4: Doncs, mira, parlaves de les dificultats potser d'enamorar-se a certa edat, tot i les aplicacions que hi ha actualment. Ara pensava de nou en Crampac, que aleshores coneixies gent doncs, a espais públics, a bars, no? Surten escenes dels nois sí. A una revetlla, hi ha un xiringuito a l'interior d'un bar, i potser aquesta dona de recorrir avui en dia a l'actualitat, al que recorreixen moltes persones, que són aquestes aplicacions, com el Tinder, no?
5: Home, suposo, sí. Estan allà i entenc que també et faciliten, no?, anar més ràpid a l'hora de, no sé, d'establir contactes, no sé, ja no l'he fet servir mai, però suposo que la faria servir sense cap problema. Això no treu que també un surti i vagi, no?, a, no sé, un sopar o una festa. El que passa que has de perdre la por a atrevir-te, suposo. Hi havia alguna cosa del flirteig o del, no, de lligar que implica una certa, bueno, atrevir-te, no?, acostar-te a algú, a parlar amb algú. I és veritat que ara estem una mica més... Estem perdent una mica aquesta gimnàsia perquè estem més amb l'anonimat del telèfon, no?, i de l'aplicació.
4: Tornaràs al teatre, Cesc?
5: Sí, m'agradaria molt perquè la veritat és que m'ho he passat molt bé les dues obres que hem fet i han anat molt bé i en tots sentits. Però, bueno, no em dono pressa amb això, en el sentit de que al teatre hi he arribat des d'un lloc quasi com un hobby, no sé com dir-ho, no m'he obligat mai, així com el cine sempre ha format més part de la meva carrera i d'una obligació, no?, de fer una pel·lícula i ara pensant la següent. Al teatre he deixat que quan ve, ve, i quan tinc un text, com han sigut tant els Veïns de Dalt com els 53 diumenges, doncs llavors el tiro endavant. I ara, doncs sí, tinc el compromís d'acabar d'escriure alguna cosa, però estoy en ello. La veritat és que m'estic prenent el meu temps.
4: Escolta'm, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut, que hi hagi molta sort de nou, doncs segurament que sí, amb mi amiga Eva i amb aquesta obra de teatre també que tens entre de mans. Moltíssimes gràcies, Esgai.
5: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona.
4: Una abraçada.
2: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 24 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. Aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents, més de 200 denúncies i la retirada de 60 patinets per part de la policia local. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena les categories màster femenina i màster masculina per a esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten la nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinemes i espectacles familiars. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat definitivament la nova ordenança de mobilitat, una normativa que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal coneguts com a BMP, com els patinets elèctrics, davant de l'increment de la seva presència als carrers de la ciutat. La nova regulació estableix per on poden circular aquests vehicles, fixa limitacions de velocitat i contempla sancions per als comportaments indeguts que en alguns casos poden arribar als 1.000 euros. A més, la policia local pot retirar els vehicles de la via pública si incompleixen la normativa o presenten un perill per a la seguretat. La preocupació municipal arriba en un moment en el que la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal ha experimentat un important increment. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat de l'augment tant dels accidents com dels vehicles manipulats per superar els límits legals de velocitat.
1: I que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests UMPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels UMPs, properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora. O fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Picón ha explicat que aquest estiu s'ha detectat un increment dels accidents amb patinets elèctrics, una tendència que ja arrossega des de principis d'any. El sergent ha recordat que aquests vehicles no poden superar els 25 km per hora de velocitat màxima, però ha denunciat que molts dels aparells controlats per la policia han estat modificats per assolir les velocitats superiors. Les dades de la policia local reflecteixen aquesta situació. Així ens ho detallava Víctor Picón, sergent de la policia.
1: De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exactament, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fent més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesió important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: En aquest context, el sergent ha explicat que la policia local ha intensificat els controls sobre aquests vehicles. També ha subratllat especialment la gravetat de les lesions que es produeixen en aquest tipus de sinistres. Segons assenyala, molts usuaris continuen sense casc. La nova ordenança també deixa clar quines són les conductes prohibides. Escoltem com ens ho detalla el sergent de la policia.
1: No poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada. Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula. I per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, a aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família, que és sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixin amb cura.
0: Amb aquesta nova ordenança, l'Ajuntament pretén adaptar la mobilitat urbana a la realitat actual i reduir el nombre d'accidents derivat d'un ús inadequat dels patinets elèctrics, garantint una convivència més segura entre els conductors, ciclistes i vianants. Castelldefels ha obert avui dilluns el període de votació popular pels premis individuals de la nit de l'esport, una cita que culminarà el pròxim 18 de setembre amb la gala de lliurament dels guardons al CEM de Can Roca. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, la tècnica d'esports de l'Ajuntament, Araceli Dopico, ha explicat algunes de les novetats d'aquesta edició, entre elles la simplificació del sistema de presentació de candidatures per part dels clubs i entitats. L'escoltem.
2: La primera novetat que troben entitats, esportistes i demés és que han rebut una carta que porta, bueno, una miqueta d'explicació i un enllaç. I a través d'aquest enllaç tenen un desplegable i ho poden fer tot des d'allà, perquè abans rebien un correu amb totes les fitxes de candidatura, les individuals, equips i tot això, i era molt més farragós. I el que volem és que sigui cada vegada un tràmit més simple i que la participació, pues, sigui cada vegada major. Aquesta novetat, de moment, està funcionant molt bé.
0: Les candidatures podien ser presentades per entitats esportives inscrites a Castelldefels o bé de forma individual. La responsable municipal va recordar que el reconeixement no es limita exclusivament als esportistes, sinó que també a totes aquelles persones vinculades al món de l'esport local. L'escoltem.
2: Pot ser mitjançant una entitat esportiva, club, pot ser de forma individual. Els clubs i entitats han de ser inscrits a l'Ajuntament de Castelldefels, val? Al llistat de les entitats, i en les entitats o clubs també hi ha gent que és de fora de Castelldefels però que està aquí a un club. I de forma individual pot ser una persona que estigui empadronada a Castelldefels o bé que faci les seves activitats aquí a Castelldefels i que sigui de fora, val? Perquè de vegades sí que hi ha persones que estan empadronades a Castelldefels però per la seva disciplina esportiva no tenen lloc o no hi ha aquí a Castelldefels, que encara no tenim de tot. Sí. I llavors han d'anar fora, val? Però com que és una persona que està empadronada i vinculada a Castelldefels, té la mateixa opció, o sigui que poden presentar candidatura. A més dels reconeixements especials, i el que vol la nit de l'esport és reconèixer qualsevol resultat esportiu o la forma de ser les persones, com s'involucren, tècnics, entrenadors i persones vinculades amb l'esport, encara que no siguin jugadors. O sigui que és el que volen reconèixer.
0: En aquest sentit, Dopico ha explicat que poden optar els premis tant esportistes empadronats a Castelldefels que competeixen fora del municipi com persones que, tot i viure en altres localitats, desenvolupen la seva activitat esportiva en clubs de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és la incorporació de dues noves categories dirigides als esportistes veterans. Escoltem com ens ho explicava Araceli Dopico.
2: Tenim les categories individuals, que aquí també tenim novetats, perquè a les individuals teníem una individual masculina de formativa, individual formativa femenina, i després tenien la de major de 18 anys. Però és que aquest any hem posat també la màster. La màster és una categoria que va a partir de 45 anys, perquè pensem que una persona que ha arribat a aquesta edat i que segueix en actiu, val? Té molt de mèrit i llavors necessita un reconeixement a part, val? I una categoria que sigui seva i que se senti molt més representat que no una candidatura feta dintre d'una persona o al costat d'una persona de 20. No? O sigui que, i com a individual és una novetat molt gran aquest any. És la candidatura màster femenina i màster masculina. O sigui que pensem que és una bona opció per persones que... Bueno, és que l'any passat recordo una candidatura de 85 anys.
3: O sigui, que és gent activa,
2: és molt de mèrit.
3: És molt de mèrit.
2: Sí, era d'una entitat de... O sigui, d'una persona que corria d'un corredor, d'un runner. O sigui que, i estem molt contents i per això vam pensar. No és just que hagi de competir, no? Que a la mateixa categoria que una persona que té 18 o 20. O sigui que, i l'hem de reconèixer així.
0: La tècnica d'esports ha assenyalat també que, a més de posar en valor els esportistes, la nit de l'esport també vol promocionar diferents espais emblemàtics de la ciutat. L'escoltem.
2: I el que volem aquest any també és donar i posar en valor el patrimoni històric de Castelldefels i les ubicacions previstes per aquest any seran pues, Torre Barona, Can Gomar, el castell, òbviament, la plaça de les Palmeres, el banc del Passeig Marítim i moltes ubicacions aquestes que un, quan la veu, ja reconeix que és Castelldefels. I llavors és unificar una mica això, la història amb l'esport i donar-li una mica de valor també.
0: La iniciativa busca unir patrimoni i esport i reforçar la projecció de la imatge de Castelldefels. La gala, finalment, tornarà a celebrar-se al CEM de Carroca. Escoltem com l'Araceli Dopico ens ho explica.
2: Bueno, pues la gala començarà a les 8 del vespre, allà a Can Roca. Aquest any teníem una mica de dubte si es faria allà o no, perquè com que ja molta gent sap, tenim diverses instal·lacions que estan en obres, però finalment es va decidir que sí, que era la millor ubicació. La gent s'ha acostumat també a fer-lo allà. Després sempre fem el punt final de celebració a la part exterior, i amb una mica de música i tot això. La gala està prevista que sigui una gala una mica àgil, val? Perquè hi ha molta gent jove, el 80% dels assistents és gent jove, i també amb una mica de dinàmica que impliqui els assistents. O sigui, l'any passat varen tenir un noi, que era un cantant, el Pol Calvo, que era un noi d'OT, i va implicar també molt a la gent i els feia cantar i tot això, perquè de vegades necessitem això, no? De que la gent, quan ja fa molta estona que està asseguda dintre d'una gala, pues, trencar una mica aquest moment i, ostres, pues mira, que bé, no? Pues igual.
0: Com ens explicava Araceli Dopico, la cerimònia començarà a les 8 del vespre i es complementarà amb un espai final de celebració a l'exterior. Pel que fa a l'espectacle, l'organització prepara algunes sorpreses per fer una gala dinàmica i participativa. Així ens ho explicava Araceli Dopico.
2: I llavors aquest any trarem una mica d'entitats de ball de Castelldefels, d'un parell, i ens estan preparant una sorpresa i bueno, pensem que serà de l'agrament de tothom. Penso en aquest moment que ja quan fa una estona que estàs assegut pues, penses, ostres, necessito una mica de moviment. Doncs pues vinga, va, una mica de moviment. O sigui que, luego també la presentació, està previst també un presentador vinculat també a la televisió, això és una sorpresa. És una persona molt coneguda i té també un to humorístic, val? O sigui, perquè és una persona que és molt... O sigui, que bueno, i encara no vull dir el nom,
3: sorpresa.
2: Però...
3: Durarà sorpresa. Dinamisme,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, però donarà molt de dinamisme, sí. Perquè és una persona que normalment ho porta això, al terreny una mica de lo que és seriós com una mica humorístic.
0: La votació popular arrenca avui 24 d'agost i és una de les fases més destacades del procés. Així ens ho destacava Araceli.
2: Perquè a partir del 24 d'agost, que és dilluns, fins al 6 de setembre, es farà la votació popular, que és el que deien de les individuals, que sortiran per tot arreu i llavors la gent del poble... usuaris i demés, tindrà l'oportunitat de fer la seva votació, la seva escollir el seu candidat favorit. I després són les entitats, presidents o entrenadors i tal, els que fan l'última votació. Val? Que aquesta tindrà lloc, em sembla que és el... Això arriba del 24 d'agost fins al diumenge 6 de setembre, hi ha les votacions I després, a la setmana següent, les entitats votaran el finalista, o sigui, la persona guanyadora. Val? I això no se sap fins al 18, que es fa la projecció directament. O sigui, les persones que van a la gala no saben si han guanyat o no.
0: La ciutadania podrà votar els seus candidats favorits fins diumenge 6 de setembre. Un cop trencat aquest període, seran les entitats esportives les encarregades d'escollir els guanyadors definitius entre els finalistes. Com és habitual, la nit de la identitat dels premiats es mantindrà en secret fins la gala de la nit de l'esport, prevista pel 18 de setembre al CEM de Can Roca. Les entrades per la programació cultural de tardor de Castelldefels ja estan disponibles a través de la plataforma Antràpolis. El Teatre Plaça i la Sala Margarida Xergo estrenen una nova temporada sota el lema Inspira, una proposta que ret homenatge a les directores d'arts escèniques de la ciutat i que inclourà teatre musical, concerts, humor, cinema i espectacles familiars entre els mesos d'octubre i desembre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la tècnica de cultura Mireia Soler ha avançat alguns dels plats forts d'aquesta programació que arrencarà oficialment a l'octubre després d'un setembre protagonitzat principalment per activitats d'entitats locals. L'escoltem.
3: Al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable. També després tenim un especial de Halloween, Impro Horror Show, el 30 d'octubre, que és un divendres, o sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
0: Sí.
3: I de teatre musical hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat, com de la Quarta Paret i Performing Arts, i nosaltres hem apostat a veure si funciona, i esperem que sí, amb Friends al musical. I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen. També tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta. Tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó, de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona i vindrà doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda.
0: A més dels espectacles escènics, la nova temporada reforça la presència del cinema dins la programació municipal. Escoltem com la Mireia ens explicava l'aposta pel cinema argentí.
3: Que també estem apostant amb el cinema. Aquest any és el primer cop que ens adherim al cicle de cinema argentí de Barcelona. És la tercera edició que es fa a Barcelona i bueno, vam fer una sinergia, no?, amb el director d'aquest festival. Com sap que a Castelldefels hi ha una colònia important d'argentins, doncs hi haurà dues pel·lícules que formen part d'aquest festival i seran a la Xirgo i seran gratuïtes. El dimecres 21 d'octubre a les 8 a la Sala Margarida Xirgo i el divendres 23 d'octubre a Antàrtida, Dominio 1. Són aquestes dues pel·lícules, uns clàssics argentins. Són gratuïtes, llavors encara no es poden agafar les entrades perquè com falta molt, sabem que la gent, al ser gratuït, agafa molt i llavors potser després no van. Llavors això ho obrirem més o menys un mes abans.
0: La programació continuarà al novembre amb altres propostes com el monòleg No me toques el cuento, inclòs dins de les activitats del Dia Internacional de la Violència envers les dones i les nenes i amb el tradicional concert de jazz Jazz Time a la Sala Margarida Xergo. El calendari cultural es tancarà al desembre en diverses activitats relacionades amb les festes de Nadal. Escoltem la Mireia Soler com ens parlava del desembre.
3: Després, per acabar, tindrem al Teatre Plaça dues pel·lícules. Una serà de Disney, també serà gratuïta i en català. No sabem encara la pel·lícula, estem allò treballant, però sí que sabem això, que serà una... Ho vam fer l'any passat, al gener, amb Frozen, va funcionar superbé. Llavors apostem un altre cop perquè la gent, les famílies vinguin al teatre i també serà gratuït. I per acabar, doncs, una pel·lícula clàssica de Nadal, que també li estem donant voltes, que això serà el 22 de desembre.
0: A banda d'aquestes projeccions especials de programació nadalenca, inclourà el tradicional concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Cambra Terrassa 48 i Marta Valero, previst pel 27 de desembre. Tota la informació sobre els espectacles, horaris i venda d'entrades ja es pot consultar tant a la plataforma Entrepolis com a la pàgina web municipal castelldefels.org, on es recull la programació cultural completa d'aquesta tardor. La policia local de Castelldefels ha protagonitzat aquest cap de setmana dues actuacions relacionades amb la seguretat i el civisme a l'espai públic. Els fets han acabat amb una denúncia per l'ús irregular d'un dron i amb la identificació de l'autor d'unes pintades a l'església de Montserrat al barri de Vistalegre. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, el sergent de la policia local, Víctor Picón, ha alertat sobre la necessitat de respectar la normativa que regula l'ús dels drons, després de que els agents detectessin una persona fent volar un d'aquests aparells sense complir els requisits obligatoris. L'escoltem.
1: Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia a la vista el dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista del dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: El responsable policial ha explicat que aquest tipus d'infraccions poden comportar riscos importants, especialment quan els vols es realitzen en entorns urbans o en presència de persones. Per aquest motiu, ha insistit en la importància de conèixer la normativa abans d'utilitzar aquests aparells i garantir que l'activitat es desenvolupi amb totes les garanties de seguretat. L'altra actuació destacada del cap de setmana es va produir a Vistalegre, on la col·laboració ciutadana va resultar clau per localitzar una persona que estava realitzant pintades en un edifici del barri. L'escoltem.
1: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre, van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia. A més, no tenia cap tipus de permís, són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils, per tant, properament es rentaran i aquesta persona tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
0: Des de la policia local recorden que qualsevol actuació sobre el mobiliari urbà o els edificis sense autorització pot ser objecte de denúncia. En aquest cas, l'espai afectat serà netejat pròximament i la persona responsable haurà de respondre pels danys ocasionats. L'Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionat per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS, Local Corruption Risk and Integrity Indicator System, una iniciativa impulsada per l'Organització de Cooperació i el Desenvolupament Econòmic de l'OCDE i financiada per la Comissió Europea. La candidatura va ser presentada per la Unitat de Transparència Municipal a través de l'Associació Catalana de Municipis i ha situat Castelldefels entre els únics 3 municipis catalans escollits per formar part d'aquesta experiència pilot, juntament amb Corbins i Salou. L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema d'indicadors que permeti avaluar els nivells d'integritat de les administracions locals i detectar possibles riscos de corrupció. La iniciativa busca dotar els ajuntaments d'eines objectives per reforçar la transparència, millorar els mecanismes de control intern i avançar cap a una gestió pública més eficient i alineada amb els estàndards internacionals del bon govern. La prova pilot servirà per posar a prova una metodologia basada en els indicadors estandarditzats comparables capaços d'identificar tant les fortaleses com les oportunitats de millora dels sistemes municipals d'integritat municipal institucional. El projecte està desenvolupat per l'OCDE en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya. Amb aquesta participació, Castelldefels reforça el seu compromís amb la millora contínua de l'administració pública i amb una generació de confiança entre la ciutadania, convertint-se en un dels municipis de referència en l'àmbit de la transparència i la prevenció de la corrupció. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, 24 d'agost. L'Ajuntament reforça la regulació dels patinets elèctrics davant de l'augment d'accidents i infraccions. La nova ordenança de mobilitat de Castelldefels incorpora una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. La votació popular de la nit de l'esport arrenca amb dues noves categories màster. El termini de participació popular s'ha obert aquest 24 d'agost i es mantindrà fins al 6 de setembre en una edició que estrena categories màster femenina i màster masculina per a esportistes majors de 45 anys. Ja estan a la venda les entrades de la programació cultural de tardor sota el lema Inspira. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo presenten nova temporada cultural de tardor amb una programació que inclou teatre musical, concerts, monòlegs, cinema i espectacles familiars. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia. Comença la votació ciutadana avui dels premis individuals de la 26a nit de l'esport. Des d'avui fins al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuren el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al Cent Can Roca. A l'entorn del nou cap de la ciutat, al barri de la Muntanyeta, l'Ajuntament habilitarà, a partir de l'1 de setembre, noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. I el ple del passat mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. La nova ordenança inclou els vehicles de mobilitat personal, UVMP, els patinets i contempla sancions per als comportaments indeguts. Aquest estiu s'han produït 20 accidents de patinets, s'han rebut més de 200 denúncies i la policia local ha retirat un total de 60 patinets. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou.

0: porti aquest Castelldefels millori i que, a més, puguem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
4: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
3: Digues, digues.
2: A punt de sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ja han sortit a la venda les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre de Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre de 2026 amb el lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. El Tenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de l'any 2025 i 2024. El Tenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. I renovada la senyalització LED del pas de vianants de Ronda Ramon Otero Pedrayo. A l'alçada del número 4 s'ha substituït la placa de LED del pas de vianants. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat 14 treballs entre el 10 i el 21 d'agost. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs amb nosaltres, perdó, Víctor Picón, sergent de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Víctor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem de les incidències succeïdes aquest cap de setmana a Castelldefels. Prop de 200 actuacions en les quals va intervenir la policia local i destaquem tres. Sobretot, Víctor, una relacionada amb l'ús de drons on no tocava.
1: Sí, exacte. Durant el cap de setmana hem pogut denunciar una persona que estava sobrevolant un dron per sobre d'edificis i persones sense tenir la documentació adient. Recordem que han de tenir registre operador, el certificat de pilot i, a més, aquesta persona no tenia la vista al dron. Això pot causar un perill, pot perdre la vista al dron, pot caure, pot xocar contra algun edifici. Per tant, recomanem que es tingui en compte la documentació i totes les mesures de seguretat. I si tenen qualsevol dubte de la normativa de dron, que es posin en contacte amb nosaltres, que els podrem orientar.
0: Doncs la segona intervenció va tenir a veure un acte vandàlic a l'església de Vistalegre.
1: Sí, gràcies a la col·laboració ciutadana que ens van trucar i a més van gravar com una persona pintava la paret de l'església de Montserrat de Vistalegre. Van poder treure aquesta persona, li van retirar els esprais i van procedir a la seva denúncia.
0: Evidentment, és una activitat, una actuació que no està permesa.
1: No, no, per suposat. A més, no tenia cap tipus de permís. Són dibuixos, no són de mal gust, però són dibuixos tipus infantils. Per tant, properament es rentaran i aquesta persona doncs, tindrà que assumir les conseqüències d'aquesta pintada.
0: I la tercera actuació doncs, té a veure amb un accident d'un patinet o un vehicle de mobilitat personal, un VMP, que va acabar amb la persona usuària a l'Hospital de Viladecans.
1: Sí, exacte. Per sort, esperem que no siguin ferides greus. En principi no semblaven greus. Va ser un accident d'un MEP i deixa'm anar que aprofiti per dir que estem notant un increment durant aquest estiu, però a més des de l'inici d'any, amb el número d'accidents d'aquests MEPs. Demanem molta precaució, recordem la normativa dels MEPs. Properament entrarà en vigor l'utilització del casc, però ens estem trobant, malauradament, molts UMPs que estan modificats i que agafen velocitats importants. L'UMP ha de tenir de fabricació una velocitat màxima de 25 km per hora, no pot superar en cap cas 25 km per hora i ens estem trobant amb molts vehicles que agafen més de 25 km per hora.
0: És a dir, que han estat trucats o manipulats en algun lloc.
1: Sí, exacte, han estat o fins i tot fabricats únicament per circuit, que són els menys, però la majoria que ens trobem és que estan modificats, els porten a tallers i els modifiquen d'alguna manera, fins i tot amb software. Ens hem trobat instal·lacions molt barrueres de motors annexos al propi motor que allà porta i agafen molta velocitat. Amb el perill que comporta un accident a aquestes velocitats, perill d'incendi quan el posen a carregar a casa i, bueno, i després la denúncia i tot el que comporta aquesta denúncia.
0: Recordem també algunes coses que no poden fer aquests vehicles de mobilitat personal, els patinets.
1: Sí, mira, per exemple, no poden circular persones de vianants, han de circular amb una única persona, són vehicles d'una única plaça, com ja hem dit, amb un límit de velocitat de 25 km per hora, no poden circular amb auriculars, no poden circular manipulant el telèfon mòbil, no poden circular beguts, no poden circular drogats, i a més, ja han de circular amb l'assegurança en vigor. És important que ja des de fa un temps han de tenir assegurança en vigor.
0: És prohibit també que es desplacin a zones de vianants, persones de vianants.
1: Sí, exacte. No poden circular persones de vianants, carrils bicis o en el seu defecte la calçada.
0: Han de tenir matrícula aquests vehicles?
1: Han de tenir matrícula. Tots els vehicles des de gener del 2024 estan obligats a tenir la matrícula.
0: Doncs recordem que el passat ple de juliol es va aprovar una ordenança que regula l'ús d'aquests patinets i que, com diem al començament, Víctor, és que és un fet que s'han incrementat els accidents.
1: Sí, sí, nosaltres estem notant moltíssim els accidents i no només els accidents, sinó les actuacions amb els UMPs. De fet, en el que porta d'any, crec que portem 62, no recordo exacte, més de 60 ingressos en dipòsit d'aquest tipus de vehicle, perquè recordem que aquells vehicles que agafen velocitats de més de 25 km per hora es retiren de via pública, són ingressats al dipòsit municipal, i més de 200 denúncies envers aquest tipus de vehicles. Estem notant un increment, i no és perquè estem, a més de fer més controls amb aquest tipus de vehicle, perquè estem notant que està incrementant les ferides i en accidents. I a més, aquests accidents no porten casc i tenen una potència lesiva important, perquè al final, per la dinàmica de l'accident, el primer que topa amb la via, amb el terra, és el cap. I llavors, doncs, els traumatismes facials, cranioencefàlics, són importants. I ens trobem, a més, en nois joves amb ferides importants.
0: A més d'impactes que poden tenir envers altres persones que estan caminant en aquell moment pel carrer.
1: Per suposat, algun atropellament o fins i tot amb un altre cotxe, i per això està l'assegurança de responsabilitat civil, perquè puguin fer front a aquestes despeses mèdiques, aquestes despeses de material, perquè és que si no, a més, serà la família que, sent un menor, perquè moltes vegades són menors, són els responsables subsidiaris de tant les denúncies com la responsabilitat civil que porta aquest tipus d'accidents. Per tant, és important que tinguin la documentació en regla, matrícula, inscripció i assegurança, i que condueixen

0: Doncs com deia, la comarca del Baix Llobregat ha rebut el distintiu de destinació turística intel·ligent adherida. Ho va fer en un acte celebrat a la Fira Internacional de Turisme Fitur 2025 en el marc de Fitur Know-how Export. L'acte va ser presidit per la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, acompanyat pel president del Segitur, Enric Martínez, i el distintiu va ser recollit pel conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, avui amb nosaltres via telefònica. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Escolti'm, senyor González, primer de tot, què significa rebre aquest distintiu, el de destinació turística intel·ligent?
1: Doncs mira, doncs d'alguna manera vol dir un reconeixement per la comarca i, com no pot ser d'una altra manera, també per tots els ajuntaments i els ens públics i privats que estem participant en una estratègia comuna, una estratègia de fer la nostra comarca, els seus 30 municipis, pues que sigui interessant des d'un punt de vista turístic i que fem una gestió, com aquí diu, intel·ligent. No? I dir que sigui intel·ligent vol dir que, d'alguna manera, aquesta estratègia està basada en la col·laboració de tots els agents, està com dintre del que és el nostre objectiu, generar valor, posar en el centre de les nostres accions a persones que residim en la comarca, bé, el benestar i que s'ho passin bé els visitants, i sobretot una cosa que és molt important en aquests moments, no? Que és aprofitar aquesta corrent d'innovació i de digitalització, d'utilització de la tecnologia, sobretot per fer un turisme sostenible, no? Que vol dir que sigui sostenible, doncs, com hem parlat abans, des d'un punt de vista social, no? Perquè ens ha d'anar bé a tots i a totes, però també des d'un punt de vista de que sigui sostenible econòmicament i mediambiental. En essència vol dir això, vol dir un reconeixement de que hem encetat un camí, tots plegats, fins i tot ja d'alguna manera està recollint el nostre pla estratègic, en què tenim molt clar cap on anem, no? I, a més, doncs, el fet de poder haver rebut aquest distintiu, doncs, reconeix a la comarca com, doncs, que fins al 2028 i futures revisions, doncs, anar revisant que el nostre pla d'acció vagi encarat amb aquests objectius estratègics que estàvem parlant.
0: Aquest model, el de destinació turística intel·ligent, es basa en 5 eixos claus. Un d'ells, vostè ho estava comentant, el de sostenibilitat, però a més hi ha d'altres.
1: Sí, així és. Diguéssim que és un model de gestió que s'articula, no és poca broma, en 5 eixos, 16 àmbits i més o menys la revisió de 261 indicadors i 97 requisits. Què vol dir això? Doncs que ens estem fent una autoavaluació i una radiografia per com el diu, perquè les nostres accions i les nostres estratègies ven encarades allà on volem anar. I com bé apuntaves, d'aquests 5 eixos principals, la governança és molt important. Això vol dir que hem de tenir una aliança público-privada, que se'n parla molt, però què vol dir? Que, escolta, cadascú des de la seva trinxera, podem dir-ho així, no? Ja sigui un ens públic, privat, o diferents agents que estem interessats i que volem un turisme de primera, doncs que tinguem a haver de col·laborar, de participar i de tenir aquesta actitud de que les nostres propostes siguin de valor, no? I que hi guanyem tots. Això seria la part de la governança, però no només la governança, també tenim el tema de l'accessibilitat. És a dir, el turisme ha de ser un turisme per a tothom. És a dir, no podem plantejar propostes turístiques només per uns quants. Cap i a la fi, la comarca és molt àmplia, molt diversa, des del delta fins a la muntanya, que toca en Montserrat, és molt heterogènia, però no pot deixar ningú enrere, no pot deixar ningú que dintre de les nostres propostes doncs, no pugui gaudir de la comarca o de les seves activitats. I diem amb el turisme intern, però per suposat també en el turisme extern. I després doncs, tenim aquestes coses que estàvem dient abans, no? Doncs, la tecnologia és important i com l'apliquem en els nostres models de gestió, en els processos, en la millora dels productes i serveis que oferim, és aquesta intel·ligència, el coneixement que va associat amb els processos digitalitzats i com parlàvem abans, no? A l'eix de la sostenibilitat, doncs que no podem percebre un turisme que no sigui respectuós, no? Respectuós amb el que és la vida de les persones, el que és el medi ambient i el que és una realitat, que seria, evidentment, el turisme i representa una activitat econòmica important per la comarca i pel país. Per tant, les nostres iniciatives han de ser sostenibles també econòmicament, perquè hi ha molta gent que està penjant d'aquest sector i que és el seu mitjà de vida. Per tant, tampoc se'ns oblida aquesta pota, no?
0: El cas és que la comarca forma part d'aquesta xarxa de turismes intel·ligents des del 29 de setembre del 2022, reforçant aquesta aposta per la transformació turística del territori mitjançant la implantació d'aquest model. És a dir, que no ens ve de nou la cosa, no?
1: Bueno, nosaltres, com ja sabeu, en el marc del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme, que és el braç armat que va desplegant l'estratègia i el pla d'acció, no deixa de ser una cosa inherent que hem anat fent. Una de les coses més importants que tenim a la comarca des del punt de vista de governança és el Consorci de Turisme. És la voluntat de 30 municipis que es posen d'acord per compartir estratègia i pla. I ja aquesta estratègia i pla, de manera inherent, ja té aquesta governança público-privada, perquè tenim els gremis, tenim agents que participen, no? Els restauradors, vull dir que no només és el sector públic i el sector privat, sinó que hi ha molts més agents. I d'alguna manera era inherent ja i estàvem participant, però amb aquest distintiu el que estem fent és començar un camí cap a un model de gestió. Vull dir també que ha estat possible gràcies també a la Diputació de Barcelona, que ens ha recortat i d'alguna manera ha promogut i ha fet possible aquesta iniciativa per part del Consell Comarcal i del Consorci, però també ho hem de dir, de tots els agents, els ajuntaments, que amb les seves iniciatives, els restauradors, els productors, els operadors, tots estem d'acord en que som un destí turístic de primera i que l'objectiu és que, a més, la nostra gestió i el dia a dia sigui plantejat en base al coneixement, en base a la innovació, a la digitalització, la participació, la sostenibilitat, i aquesta és la diferència. La diferència és que hem començat un camí que ens diu que d'aquí a uns anys el distintiu i el reconeixement l'hem de fer valer i l'hem de mantenir, perquè no només es tracta de, com el que diu, d'adherir-te i d'agafar un compromís estratègic i de començar el camí, sinó l'hem d'acabar i l'hem de renovar cada X temps conforme no ens desviem d'aquest camí que he començat ara.
0: Aquest distintiu, per cert, té validesa precisament fins al gener del 2028.
1: Correcte. Sí, és una qüestió de fases. L'aplicació d'aquest model té diferents fases, no? Una d'elles és la incorporació i l'avaluació, feta per agents externs que t'auditen i diuen quin grau de compliment tens en els eixos, en els àmbits, en els requisits, en els 261 indicadors que estan a la vista. I al final d'aquí s'elabora un pla de millora. No? Nosaltres hem tret molt bona nota, no recordo malament, un grau de compliment del 64%, i el camí ara és aconseguir arribar i passar al 80% i anar-lo validant any rere any, no? En les diferents revisions que fan això, que et van monitorejant a la comarca i al cap i a la fi, quan et fan la foto, doncs, evidentment surt el que ha de sortir, no? Doncs que tens una bona governança participativa i transparent, que hi ha una aliança público-privada, que estàs fent innovació, que estàs fent aplicació de la digitalització en la gestió i en l'execució de diferents projectes i programes que tenen el territori, que planteges coses accessibles, és a dir, que el que estàs plantejant no té d'alguna manera limitacions i que tens en la seva consideració les polítiques d'accessibilitat perquè tothom sigui clos, no? Per exemple, aquest any doncs acabem de fer la web, no? De turismebaixobrera.com, que és accessible, no? I que tothom pot accedir a la informació, independentment de les seves condicions. Igual, per exemple, amb els plans Silver, no? De la gent gran, que ha tingut en compte les necessitats de mobilitat d'un sector que, evidentment, quan va a un lloc, doncs, a saber si és accessible o no és accessible, si tens que anar més o menys temps, els camins més o menys fàcils. Vull dir que això és una cosa que ja tenim en l'ADN, per sort, però el que es tracta és de mantenir aquest camí i aquest rumb i no deixar-lo, perquè jo crec que, a més, connecta tot el que són les polítiques europees, la Secretaria d'Estat i el que és el Ministeri, el que és les activitats i les iniciatives dels diferents estaments que estan dissenyant les polítiques que es posen en línia per ser molt més atractius com a destí turístic.
0: Doncs el cas és que per poder aconseguir aquest distintiu, doncs aquest model de destinació turística intel·ligent ha hagut una metodologia de diagnòstic basada en 96 requisits i 261 indicadors que s'han analitzat per determinar el grau de demarcació turística de la comarca del Baix Llobregat. Vostè em comentava que s'ha aconseguit una bona nota. La veritat és que semblen molts indicadors, molts requisits que s'han valorat, que s'han tingut en compte, no?
1: I precisament per això val la pena que ho posem en valor i que agraïm les contribucions dels ajuntaments, dels diferents... Perquè al cap i a la fi, quan es fa la radiografia de comarca, clar, vosaltres heu d'entendre que el Consell Comarcal i el Consorci és un ens que d'alguna manera coordina determinades polítiques, cohesiona i d'alguna manera conciliem les diferents singularitats de cada municipi, cadascú al seu ritme, molt avantajats, com podeu ser Castelldefels, no? que representeu cada any quan aneu al Fitur, us premien per la labor que feu i com ho feu, i la veritat és que podríem dir que teniu tots els segells que es poden tenir, no? I això és un bon símptoma, no?, de que és important aquest sector pel territori, no? I es tracta d'això, de mica en mica anant alineant els diferents ritmes amb determinades qüestions que uns ja les tenen resoltes o estan de manera sistemàtica fent-les i altres que mica en mica s'han d'incorporar. I és feina. És feina, però també hem de dir que hem d'agrair aquesta contribució a tothom, perquè no només és un tema de comarca, sinó és un tema de que al final l'acció es trasllada en la proximitat, el que és el dia a dia. És aquí on s'aguanta aquesta distinció, no? Perquè és una comarca sencera, 30 municipis, diferents, singulars, cadascú amb les seves peculiaritats, però aquesta és la grandesa, no? Que no és una cosa que fa només un, sinó que la voluntat és que tothom ens hi posem i que continuem fent aquest canvi plegats, no? Que és com millor ens pot anar a tots.
0: Doncs felicitats per haver aconseguit aquest guardó, que ens inclou també, com deia, a Castelldefels i a la resta de municipis de la comarca del Baix Llobregat, un guardó que ens acredita com el grup de destinacions a l'avantguarda del desenvolupament turístic i on hi ha una estratègia de futur basada, com dèiem, en aquests 5 eixos: la governança, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la innovació i la tecnologia. Un repte, sens dubtes, per aquest guardó que té validesa fins al gener del 2028. Ara, per acabar, imagino, senyor González, que clar, que cal anar treballant per mantenir doncs aquests estàndards, no?
1: Doncs sí, això és una cosa que no pots baixar la guàrdia, no? És al final... Tenim clar quin és l'objectiu, quina és la visió que compartim com a comarca i una vegada feta l'avaluació i determinat el pla d'acció, les properes passes, evidentment, és mica en mica anar incorporant aquestes iniciatives que són objectives, que són plantejades des d'una transparència absoluta. Escolta, per arribar a aquesta fita, mantenir-la i, sobretot, mantenir aquest nivell de qualitat que volem, estem subjectes a avaluar-nos i a millorar de manera contínua, no? I aquesta és la cosa, és a dir, anar poquet a poquet incorporant determinades iniciatives, noves iniciatives en el que és el pla estratègic, que al final és recolzat pels diferents ajuntaments de la comarca. Així que estarem en el tema, no defugirem de les responsabilitats i cadascú dintre de la seva, com deia abans, de la seva activitat, ja sigui la que sigui, però que estigui compromès amb el turisme, doncs que tots ens hi posem per erigir-nos com el que som i el canvi que hem encetat i que estem determinats a ser de les primeres comarques que sense dubtes i de manera objectiva monitorades per tercers som declarats com un destí turístic intel·ligent, no?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Javier González, conseller de Turisme del Baix Llobregat, per informar-nos.
1: Doncs a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia, que vagi bé.
1: Bon dia.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels participa en una iniciativa europea de transparència i contra la corrupció. Castelldefels és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, a l'entorn del nou cap de la ciutat. L'Ajuntament habilitarà a partir de l'1 de setembre noves zones blaves i verdes per garantir l'aparcament dels veïns i millorar la rotació d'estacionaments. És gratuït per als vehicles dels veïns i veïnes de Castelldefels que compleixin els requisits de la zona verda. I a la venda ja les entrades de la programació cultural de la tardor a Castelldefels. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo estrenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el Lema Inspira, una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. És tot un moment. Ja més notícies incloses a l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.